I amb este Hymn for the Weekend, himne del cap de setmana de Coldplay, els donem la benvinguda a un nou programa, l'últim d'esta penúltima setmana de setembre. Sí que serà l'últim divendres de setembre, això sí. Hi ha molts continguts des d'ara i fins a les 2 de la vesprada, com tots els dies. Òbviament, com cada dues setmanes, doncs toco entrevistar, doncs toco fiscalitzar el treball de l'Ajuntament, a través dels mitjans, clar. Entrevistarem en no res a l'alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, i després, en la segona hora, doncs, diccionari meteorològic, la programació cultural de Xàtiva per als pròxims mesos al Gran Teatre amb el regidor Alfred Boluda i amb la tècnica Mercè Llàcer, i festes de carrer, que encara ens en queden, amb Carla Benavent. Des d'ara i fins les dos, així estarem, acompanyant-los en el 94.6, en l'app o en la web de Ràdio Xàtiva.es. Gràcies per estar a l'altra banda. Comencem. Benvinguts, benvingudes, bienvenidos, bienvenidas.

0: Hoy por hoy, Xàtiva y Comarcas, con Jordi Company.
1: ¿Sabes que ya puedes llevar toda Radio Xàtiva contigo de una forma completamente nueva? La nueva app de la cadena SER ya está aquí. Más visual, más completa y pensada para ti. Ahora tienes en un solo lugar el directo, los programas a la carta, tus podcasts favoritos y hasta vídeos.
2: ¿Qué tal? Buenos días.
0: Bueno, pues la ventana de Xàtiva y Comarcas.
1: Todo en la palma de tu mano. Solo tienes que registrarte y seleccionar Radio Xàtiva como emisora principal. Porque así tendrás una experiencia más cercana, más tuya y con todo lo que pasa aquí, en nuestras comarcas. La nueva app de la SER, ya disponible para iPhone y Android. Descárgatela y haz de Radio Xàtiva tu radio.
3: El nuevo Nissan Micra ya está aquí. Descubre su diseño, tecnología y personalidad eléctrica por solo 99 euros al mes. Y además disfruta de la tranquilidad de hasta 10 años de garantía. Ven a Nissan Xàtiva o Nissan Alzira. Pruébalo y descubre todo lo que el nuevo Micra tiene para ti. Nissan Marcos Automoción, tu mejor opción.
4: Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales llévate otras de regalo gratis. En Carcaixent, Centro Comercial Ribera del Súper. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
5: Atención, nuevo MG HS híbrido enchufable con descuento equivalente al 21% de IVA en MG Marcos Automoción. Este mes llévatelo desde solo 24.540 euros y disfruta de un SUV con etiqueta cero. Además, un año de seguro gratis y 2 años de mantenimiento gratuito. Una oportunidad única por tiempo limitado. Ven y pruébalo a MG Marcos Automoción en Gandía y Xàtiva. Descubre el MG HS híbrido enchufable. Más tecnología, más libertad.
0: Hoy por hoy, Xàtiva y Comarcas, con Jordi Company.
6: Matí intens, polític, bueno, setmana política intensa a Xàtiva. Alcalde de la ciutat, Roger Cerdà, què tal? Bon dia, com està?
7: Molt bon dia, Jordi, molt bé.
6: Gràcies per vindre.
7: De divendres.
6: Però divendres bé o divendres bé, no? Bé, divendres de bicicletada.
7: Divendres sempre és bé, efectivament. Divendres això sempre està bé. Veure els xiquets en les bicicletes, jo crec que sempre és bé.
6: Tenim moltes coses este cap de setmana, eh?
7: Moltes. N'hi ha moltíssima activitat este cap de setmana per a gaudir de la ciutat.
6: Comencem, si vol, per allò de que no demasiado bon sabor de boca i després ja anem acabant.
7: Com tu vulguis.
6: Amb bona senyal. Mira, ho ha contat Fèlix este matí als informatius. El Partit Popular vol portar antifrau les funcions d'un eventual, anem a explicar això, d'un treballador eventual de l'Ajuntament, en este cas el responsable de Medi Ambient i Mobilitat, que, segons indica el PP, realitza tasques reservades a empleats públics, que es coneix com a funcionaris. Què implica això verdaderament i quina és la seva resposta?
7: Bueno, el PP el que denuncia és que el personal eventual de l'Ajuntament treballa, que jo crec que és el que ells estranyen. Que els eventuals treballen en este ajuntament, el personal eventual treballa com el que més. Ells s'estranyen perquè, claro, ells han tingut diverses condenes per el tema dels zombis. Els zombis és que ells contrataven a gent de personal eventual que no anava ni tan sols al lloc de treball. I per això se va condenar en el seu moment Alfonso Rus a 5 anys de presó i 14 d'inhabilitació. Està a l'espera de que se confirme. I per tant, pues, bueno, pues jo li diria que si s'estranyen de que la gent treballe i pensen que estiguen cometent alguna il·legalitat, que no se desvien, que no fa falta que vagin a antifraude, que vagin directament a la fiscalia i es denuncien en fiscalia. A veure què diu la fiscalia respecte que la gent que tinguem en les administracions se dedique a fer la seva feina, és a dir, a treballar i no a no anar com feien ells, val? Per tant, nosaltres...
6: Entenc que una persona eventual és una persona que entra amb el govern de torn, que clar, el govern és això que es diu com personal de confiança.
7: Igual com
6: també
7: un regidor que n'hi ha del PP, que és personal eventual de la Generalitat Valenciana, en este cas, o igual com el propi Marco Sánchez, que va entrar de personal eventual en l'Ajuntament de Xàtiva en 2003.
6: I això li permet a este personal eventual realitzar qualsevol tipus de tasques?
7: Bueno, no n'hi ha ningú... El personal eventual té una sèrie de tasques assignades i nosaltres complim la legalitat de totes. I ja el te dic, vull dir, convides d'ací a que si bueno, que no se desvien, perquè l'Agència Valenciana d'Antifrau al final l'únic que fa són recomanacions. Per tant, si hem comitit, que, si ells creuen que hem comès alguna il·legalitat, que vagin directament a la Fiscalia, perquè nosaltres estiguem ben tranquils en conforme s'estan fent les coses d'aquest ajuntament. I no acceptem lliçons d'aquells que tenen a un alcalde condenat i a un exregidor ja en la presó. Jo sempre recordo el mateix, però nosaltres hem governat durant 28 anys, hem tingut 3 alcaldes, hem tingut 104 regidors i 0 casos de corrupció. Ahí ho deixem.
6: Altra. Justícia inicia el procés per adquirir un solar per al nou Palau de Justícia de Xàtiva. La Generalitat Valenciana, la consellera, descarta definitivament Santa Clara com a futura seu.
7: Bé, jo crec que així se contrapunten dos models i en este cas pues, nosaltres, evidentment, anem a seguir defensant el model que hem defensat no només en este cas, sinó en molts altres serveis de la nostra ciutat. Jo ficaré un exemple. Esta ciutat, el model del Partit Popular és la de l'externalització de serveis. Com a conseqüència d'això, en els anteriors governs van fer a 4 quilòmetres de la ciutat un centre comercial. Quina ha sigut la conseqüència del comerç de la nostra ciutat? Com a conseqüència de que se ficarà en marxa el comerç, el centre comercial, pues evidentment una davallada importantíssima en el comerç de la ciutat i per tant una pèrdua de negoci i una pèrdua econòmica i una pèrdua en definitiva de serveis en la pròpia ciutat. Això és el que nosaltres no volem que passi en aquest cas. En contraposició a això, nosaltres ficaré un exemple, n'hi ha molts, però ficaré un exemple. El cas del conservatori. El conservatori d'esta ciutat està ubicat en un antic convent, el convent de Sant Agustí, i allí no només van els veïns de la ciutat, sinó que van xiquets i xiquetes d'altres poblacions, i per arribar allí uno ha de transitar per el nucli antic, ha de, a més, està, hem revitalitzat un edifici antic i li hem donat vida. Val? I això és la grandíssima diferència i això és el que està passant en este cas. Val? Nosaltres el que defensem és que els serveis de la ciutat han d'afavorir el desenvolupament de la mateixa i si poden habilitar-se espais en el nucli antic per a recuperar el nostre patrimoni, millor que millor, perquè és la millor manera de mantindre viu el patrimoni de la nostra ciutat. Exemples, moltíssims. La Casa de la Cultura, la Casa de la Joventut, el Palau d'Alarcó, el propi arxiu, l'antic hospital, Sant Domènec, i puc dir-ne moltíssims més. I això és la manera en la que se manté viu el patrimoni de la ciutat. Per tant, aquells que s'omplin la boca dient que el casc antic i el nostre patrimoni i demés, el que haurien de fer en lloc d'externalitzar serveis, com este cas, seria defensar que els serveis públics estiguin el més prop possible del nucli antic de la nostra ciutat i que servisquen per a la revitalització de la mateixa com nosaltres plantegem en el cas de Santa Clara o en tants altres casos, ni més ni menys.
6: En este sentit, ara, quin és el pas? Vull dir, per dir-ho d'alguna manera perquè l'oient ho entenga, ara Justícia torna, en este sentit, el, no sé, no, no sé com dir-ho.
7: Sí, clar, en els terres que estan cedits i el que ha fet Justícia és enviar-nos una notificació en la que nosaltres hem de rebre una altra vegada aquests terrenys. Terrenys que, en este cas, pues, com estan anexes al centre Raimon, a Santa Clara, pues, són terrenys que l'Ajuntament, en definitiva, podrà tornar a tindre. Però nosaltres encara no hem dit l'última en este assumpte i bueno, pues estiguem,
6: i quina és l'última?
7: Estiguem estudiant quin és el següent pas que anem a donar, evidentment.
6: Que no me'l va dir.
7: Encara no, perquè està en estudi, tinguem 2 mesos per a decidir, des de que tinguem aquesta comunicació per part de la conselleria, pues tinguem 2 mesos per a estudiar quin és el següent pas en la nostra estratègia.
6: Bueno, d'aquí 2 mesos ho contarem, o abans.
7: Correcte, jo crec que abans.
6: Val, també a Santa Clara, bueno, una bona i una mala, han començat ja, per fi, les obres
7: del... Això és el que més mal les sap. Sí, han començat les obres del CRAC.
6: I em sap mal aquí, qui em sap mal?
7: Bueno, aquells que estan intentant boicotejar tot el treball d'aquest equip de govern des de fa molt de temps. Evidentment, al Partit Popular, al Govern de la Generalitat i a altres bueno, formacions polítiques que no aguanten que esta ciutat estiga treballant en un projecte de recuperació patrimonial d'un dels elements patrimonials més importants d'esta ciutat que havia sigut i que ha sigut la gran oblidada i en este cas per el Partit Popular. Vull dir, Santa Clara és un dels elements patrimonials més importants de la ciutat, està declarada a Vic i ha sigut històricament la gran oblidada per part del Partit Popular, que en el seu moment ni la va adquirir ni va fer absolutament res per a salvaguardar el patrimoni que allí dins n'hi havia. Cal recordar que el quadre de la Santa Cena se'l van endur enrotllat per la nit d'amagadillo. Per tant, el que s'ha mal és això, el que s'ha mal és que este siga un projecte de quasi 9 milions d'euros en el que tinguem subvenció de la Diputació de València, en el que, molt al pesar d'algunes persones, tinguem també subvenció de la Generalitat Valenciana de 1,2 milions d'euros, que ja hem iniciat els tràmits per a aquest conveni, i en el que probablement esperem que tinguem subvenció també del Ministeri d'Habitatge per a fer la rehabilitació d'un edifici patrimonial, per a ficar-lo en valor, per a fer un centre cultural que albergarà una col·lecció pictòrica d'art contemporani que serà de les més importants del territori valencià, que és la col·lecció d'art, en este cas, de Raimon, que està cedida a la ciutat de Xàtiva, i bueno, pues, tot això farà que este siga un element que projecte la ciutat cap a l'exterior i que, a més, la dinamitze a nivell cultural i a nivell turístic. I això és el que nosaltres pensem que cal fer per a projectar la ciutat i per a seguir fent que aquesta ciutat siga una ciutat de referència a nivell turístic, patrimonial i cultural.
6: Alcalde, i quin és el timing, que se sol dir?
7: Bueno, en principi són 2 anys el temps que tenen per a treballar. Aquestes coses de les obres i més en elements patrimonials sempre són complicades, però bueno, en principi el contracte va començar dilluns d'esta setmana i són 2 anys el que té l'empresa, i amb l'avantatge també que este és un projecte que estarà dirigit per 2 arquitectes de referència, com són Carlos Campos i Ramon Esteve. Només perquè la gent se faci una xicoteta idea, val? Carlos Campos és l'arquitecte de referència que en este cas, per part de la Fundació Hortensia Herrero, que és qui ha fet la rehabilitació de los Santos Juanes, l'edifici de l'església de Santos Juanes en València, és la persona de referència, val? I bueno, Ramon Esteve crec que no cal que el presentem, perquè és un dels arquitectes de major renom que té el nostre territori. Per tant, crec que ens hem de sentir orgullosos d'aquest projecte i anem a seguir apostant perquè això isca endavant i per a que el projecte se complisca en els terminis corresponents.
6: 2 anys, serà a finals de 2028, ho contarem també.
7: Ho anirem comptant.
6: Ja que estem parlant de rehabilitació d'espais, de posant en valor espais del nucli antic, del centre de Xàtiva, s'ha admès un informe favorable sobre el pla especial de nucli antic. Jo així m'he perdut una miqueta i vale. Estic segur, a lo millor no, però potser no sóc l'únic que s'ha perdut. Mm-hmm. Podem explicar què és això i en què consisteix i això què implica per a l'Ajuntament?
7: Vale, ho anem a fer molt senzill. El pla especial del nucli antic és l'instrument que possibilita urbanístic, que possibilita a l'Ajuntament de Xàtiva tindre totes les competències en matèria urbanística en el nucli antic de la nostra ciutat. En este moment, aquella persona, veí, veïna, empresa, que té que fer una intervenció en el nucli antic, inclús el propi ajuntament, requereix sempre de l'autorització de patrimoni. Val? Això generava un retras, encara que en els últims anys, i gràcies a la comissió mixta, ha funcionat bé, generava un retras més que evident. Val? I sobretot, inseguretat jurídica, perquè en funció del tècnic de patrimoni que assumia cada un dels projectes, se demanaven uns requeriments o uns altres. Val? En el moment en què s'aprova el pla especial, ja tinguem l'informe favorable, ara ho passarem per l'Ajuntament, i finalment, antes d'acabar l'any, ho aprovarà la Generalitat Valenciana, en el moment en què s'aprova el pla especial, i aquest pla especial és el full de ruta dels treballs que se poden portar a terme, sí o no, en el nucli antic. I a més, estan recopilades totes i cada una de les cases que existeixen en el nucli antic i se diu el que se pot fer i el que no se pot fer en cadascuna d'elles. Per tant, una persona, quan vol adquirir una casa o que ja és propietària d'una casa, gràcies a aquest pla especial, sabrà quines activitats estan permeses, quines no estan permeses, quines intervencions estan permeses i quines no. I sobretot, l'agilitat de que siga el propi ajuntament qui doni les llicències de tot tipus en el nucli antic sense esperar a aquesta autorització de patrimoni.
6: Això permetrà no sé com dir-ho, no sé si posar-ho entre cometes o no, millorar la situació del nucli antic, del casc antic, que especialment la seva principal associació a través de les xarxes socials quasi a diari diu que està totalment abandonat, també alguns partits polítics.
7: Bueno, això és un altre debat, però bueno, això permetrà, evidentment, tindre un full de ruta per a saber com hem de mantindre, millorar i rehabilitar el nostre nucli antic sense esperar a que siga un altre tercer de la Generalitat Valenciana qui ens diga el que hem de fer.
6: Setmana d'obres, moltes obres, també en el centre de dia comarcal, l'altre dia el van visitar la primera tinent d'alcalde i vostè, com van les obres? Perquè fa dues setmanes li vaig preguntar a Amor i Amor em va dir, esta setmana ho veuré. Bueno, pues ara ja ha passat aquesta setmana.
7: Sí, va molt bé. De fet, nosaltres ara estiguem en la tramitació del modificat que vam acordar en la direcció general. És veritat que les obres van a molt bon ritme, que ahir hi ha hagut una confluència molt, molt positiva entre l'empresa contractista, entre l'Ajuntament i també els projectistes, i això fa que tot estigui complint-se en els terminis, en condicions normals. Antes d'acabar l'any estarà acabat el centre de dia, abans d'acabar l'any tindrem també adjudicat el contracte del seu equipament, amb la qual complint amb els terminis marcats en l'any que ve, en l'any 27, i si la conselleria complís amb la seva paraula,
6: que per ara
7: tindre,
6: sí,
7: per ara sí, podem tindre tot això en funcionament, i per tant este centre per a 40 persones podrà estar en funcionament en condicions normals en el 2027.
6: És curiós, eh? Com unes conselleries tanto i altres...
7: Bueno, jo crec que esto va de persones i ja està, ni més ni menys.
6: Alcalde, altres obres necessàries, especialment per a molts veïns que ens escolten des de la zona del País Valencià, com van? Perquè han començat les obres,
7: sí,
6: d'Adif,
7: sí, sí.
6: I han començat les obres de, en este cas, per a millorar, per a reparar el col·lector. Famós col·lector.
7: Per a fer un nou col·lector. Sí, sí, per a fer un nou col·lector. Bé, bueno, jo crec que, primer que res, és veritat que els temps que hem tingut que el temps que hem tingut que esperar per a que comencin aquestes obres és excessiu, però també és veritat que els temps d'Adif són molt més llargs que el que s'ha fet en este cas. Per tant, hem de ser conscients que l'obra té una complexitat important, perquè en este moment el que s'està fent és un nou col·lector per baix de les vies del tren, sense tallar la circulació, val? Això és el que s'està fent.
6: Amb més trens, a més.
7: Efectivament, amb més trens, val? Per tant, això té la complexitat que té, i hasta que, bueno, pues els tècnics d'Adif han vist com fer-ho i de quina manera, però bueno, ja han començat les obres tardaran aproximadament entre 1 o 2 mesos en acabar-se, i bueno, pues esperem que tornen a tindre en condicions i se col·lector, de manera que, bueno, pues totes les aigües negres vagin aigües avall, i per tant totes les molèsties i les incomoditats que s'estan generant i els mals olors que s'estan generant evidentment acaben en el temps que toco.
6: Va tindre alguna cosa a veure l'aspecteta de que va vindre el ministre Òscar Puente?
7: No, quan va vindre el ministre ja estava tot. Va tindre a veure l'espenta que jo vaig tindre que fer en el cap de gabinet del president d'Adif, que d'alguna manera va ser clau per a desbloquejar este assumpte, perquè, bueno, pues perquè al final inicialment s'estava discutint qui tenia que fer aquestes obres, no? I jo vaig parlar en el cap de gabinet del president d'Adif, el que conec perquè va ser director general d'emergències en el govern de Ximo Puig, que Salva Menar, i li vaig enviar els vídeos i li vaig dir, mira, esto es culpa de vostro, perquè en el seu moment, quan va haver un despreniment, en contra de solucionar-ho...
6: Vau posar un parche.
7: Efectivament, vau omplir, vau comatar i vau tallar el pas de l'aigua, i això n'hi ha que solucionar-ho immediatament. I a partir d'aquest moment, és veritat que ja no van qüestionar que tenien que fer ells les obres i se van ficar en marxa.
6: Alcalde, el dilluns vam obrir, de fet, este programa amb les dades del Ministeri de l'Interior, en este cas les dades de delinqüència, les dades de criminalitat és el nom exacte. Anem a tornar-nos a parar a explicar-les totes. Sí que les tenen al nostre web, a radioxativa.es, poden entrar a veure-les al detall, però jo em queda un titular que ja el vaig dir i el vaig remarcar. Baixa la criminalitat habitual, per dir-ho d'alguna manera, el sentit, per exemple, de robatoris, de robos con fuerza, que se sol dir, a vivendes, etc. Baixa tot això i, en canvi, pugen els delictes de violència sexual. No sé quina anàlisi fa d'això, perquè a mi em preocupa molt.
7: No, jo el que crec és que les dades, aquestes dades, igual que nosaltres no fem comentaris quan pugen, tampoc en fem quan baixen, no? Jo crec que al final hem de seguir treballant per a disminuir al màxim qualsevol sensació d'inseguretat que tinga qualsevol veí o qualsevol veïna d'aquesta ciutat. Vale, això és el que li trasllada sempre que tinc ocasió a la Policia Nacional, a la Guàrdia Civil, evidentment a la Policia Local, que és la nostra competència, i també en el seu moment a la Delegació del Govern i a la Subdelegació del Govern. Per tant, jo crec que més enllà de si puja, baixa o se queda igual que estava, el que cal és seguir treballant per a que la sensació subjectiva de seguretat siga el màxim, lo més alta possible en aquesta ciutat. I això és una batalla que hem de donar com a govern, amb la implicació del govern d'Espanya i del govern de la Generalitat Valenciana. I és treball de tots. Cal fugir del populisme i de les solucions fàcils que altres formacions polítiques fiquen damunt de la taula, perquè...
6: Ho diu pel vídeo del PP d'ahir.
7: Ho dic per diversos... perquè al final les estratègies de la dreta i de la ultradreta conflueixen en este cas. No així. Sí, i en Gandia, i en Alzira, i en...
6: No, i en Espanya.
7: I en Espanya, val? Per tant, jo crec que al final, bueno, pues el que cal és ficar el foco en el treball que se fa i millorar el treball que se fa per part de les administracions per a que la gent se senta segura en les ciutats i, per tant, que, bueno, pues que seguim treballant en la línia en la que estem fent-ho i les xifres ens donen la raó en aquest sentit.
6: Acabem cap de setmana de mobilitat, del Dia Mundial del Turisme, de la Runcáncer, del Michelin Fire. Nos hemos pasado de vuelta, alcalde, esta semana.
7: No, bueno, yo creo que esta es una ciutat que en este cap de setmana pues, la gent se té que quedar a Xàtiva i els que no són de Xàtiva tenen que vindre a gaudir de la ciutat perquè tenim un ventall d'activitats que, conforme tu dius, pues, és ampli i que, bueno, pues, des de la Runcáncer del cap de setmana, des de l'Open House, des dels dies del turisme, Xàtiva al Paladar, les activitats de mobilitat, les activitats del col·lectiu Fire. En definitiva, jo crec que esta ciutat és una ciutat viva, que ho demostra i en tot el que anem a tindre este cap de setmana.
6: I tres noms per acabar: Artur Eras, Charo Ferri i el gran Juan Ramartí, premis 9 d'octubre 2026 de Xàtiva.
7: Bé, bueno, pues evidentment jo crec que tots ells, tots tres, són figures de referència. El cas d'Artur Eras, malauradament, a títol pòstum.
6: Hi havia un comentari a xarxes que deia: els homenatges s'han de fer en vida.
7: I jo també ho penso.
6: Jo estic d'acord.
7: Jo també ho penso. És veritat, però bueno, són aquestes coses que al final pues, hi ha tantes persones a les que després, quan se'n van, dius... El cas és que... Bueno, pues sí, totalment d'acord, val? Bueno, pues crec que són tres figures de rellevància de la nostra ciutat en tres àmbits diferents, en tres àmbits importants, així que, bueno, pues ja els vaig cridar ahir, els vaig donar la bona notícia i estic orgullós de poder tindre a tres veïns de la nostra ciutat reconeguts, perquè, a més de ser persones de rellevància i de referència en els seus àmbits, a més, tots ells sempre han portat el nom de la ciutat allà on han anat, i això és una de les coses de les que ens hem de sentir molt orgullosos.
6: Alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, li agraeix que hagi vingut a la ràdio.
7: Encantat.
6: Adéu.
7: Adéu.

0: tormenta.
1: Doncs com cada divendres a esta hora, toca saludar al nostre meteoròleg de capçalera, el nostre amic Lluís Francés. Hola, Lluís, com estàs? Bona vesprada.
2: Hola, hola, què tal? Com estem?
1: Com està el tema? Com està el tema meteorològic? Perquè estem tots acalorats i acalorades, eh?
2: Home, mos ve molt bé per aquí, perquè tenim falles i, bueno, pues...
1: Vosaltres teniu les falles ara?
2: Sí, sí, les tenim ara. Sí,
1: en el de... Ara, tenim... però este cap de setmana?
2: Enfront de la nostra emissora ja tenim la nostra...
1: Hòstia!
2: La nostra falla.
1: Així fan el mitjà en faller, no sabia jo que en el de les feien ara. O sigui, sabia que no les feien en març, però no sabia que les feien ara.
2: Les fem ara a finals de setembre, les acabades de setembre, justetet en l'estiu de Sant Miquel.
1: Ala, o sigui, ahí, molt
2: quan
1: bé.
2: Toca l'estiu de Sant Miquel, per aprofitar ese moment.
1: Que bé, que bé, que bé. Bueno, pues a disfrutar del cap de setmana faller, clar que sí. Clar que sí,
2: sí,
1: que
2: sí,
1: bé,
2: ahí
1: que...
2: està, ahí està la cosa.
1: Bueno, l'estiu de Sant Miquel, l'estiu de Sant Miquel, que és tan conegut i tan famós, ara en parlarem d'ell, però primer, com sempre, Lluís, si et sembla, fem el repàs al pronòstic de les pròximes jornades.
2: Sí, mira, anem a tindre un cap de setmana on avui és el dia màxim zènit de lo que és sumo, per dir-ho d'alguna forma, de l'estiu de Sant Miquel. Per què? Perquè anem a tindre un dia molt calorós, pràcticament d'estiu, del mes d'agost. Mm. Una jornada on, bueno, pues, les temperatures mínimes també han pujat un poquet, però aniran baixant durant el cap de setmana, al igual que les màximes baixaran durant el cap de setmana. Quina és la qüestió? Pues avui pues anem a tindre un poquet de ponent, anem a tindre molta insolació, i, bueno, pues no és el mateix. En les hores centrals, que sobretot a la vesprada, quan ja a partir de les 3, 4 de la vesprada anem a tindre aquestes temperatures un poquet més altes, i bueno, pues hay que llevar-se-ho tot, no? Perquè evidentment farà molta calor, però bueno, hay que tindre en compte que a partir de demà baixen les temperatures i de forma acusada. Demà ja estarem al voltant dels 30 graus, i los comencen a baixar també les mínimes. Hay que tindre molt de cuidado en els refreats ara en estos dies per estos canvis de temps, perquè, bueno, pues malalties respiratòries, patologies respiratòries, pues estan ahí, i hay que tindre en compte que no anem a... que vamos, que no s'escapen, no mos escapen ningú. Així que molta precaució. El tema és que a partir de demà, avui serà un dia en cel més buidat, demà comencem a tindre un poquet més de variabilitat de núvols, sobretot aquest indici que ens envia els núvols alts, no? Què vol dir els núvols alts? Generalment són línies que poden estar associades en entrades de línies frontals, que és la part davantera d'un front, no? I que pot estar, que ens pot afectar o no ens pot afectar, que pot passar per damunt, que pot passar per davall, però bueno, esos línies de núvols alts, demà anem a les tindre, perquè hay que recordar que a partir de demà entra un front per el nord-oest peninsular que afectarà a la meitat nord a partir de diumenge i que ens afectaria a nosaltres a partir de dilluns. Però, clar, mentre a nosaltres anem a tindre pues, demà una baixa de temperatures, com comentava, durant el dia núvols alts. De cara a la nit no descartem que a les nostres terres tinguem núvols baixos, que entren núvols baixos, que deixen baixa de visibilitat durant la nit de dissabte a diumenge. El diumenge les temperatures ja seran pròpies de la tardor, pròpies de l'època en què ens trobem. Estarem en una mínima al volt de 16-17 graus, la màxima dels 30 graus no arriba, no pujarà dels 30 graus. El dilluns és quan n'hi ha el canvi de temps. Ese meandro fred que te comentava i que està afectant, va afectar el pròxim diumenge a la meitat nord o al terç nord, bueno, pues arribarà ja a nosaltres en la llengua freda i el front, bueno, pues deixant núvols pràcticament generalitzats a la Mediterrània i possibilitat de pluja en principi, el que guardem és feble, no? Que no sigui pluja molt, molt forta. I aquesta situació de temperatures pròpies de l'època de l'any, perquè, els canvis venen a partir del diumenge perquè també tenim canvi de vent. Saps que el vent és el que mana, meteorològicament parlant, en tots els aspectes. I quan entra el gregal, pues, nosaltres pues, fa també que baixen les temperatures. I a partir de dissabte, el gregal ja és predominant, i el que anem a tindre la setmana pròxima pues, són molts núvols, també ullades de sol, però probabilitat de pluja que ens podia deixar algun pluixet en principi feble, però no descartem que puguem tindre algun conat tempestuós, i fins i tot dilluns.
1: I escolta'm, és que vull dir-te, és que és tardor i estem, o sea, i és això, o sea, ha de ser aixina, és el que toco.
2: Sí, sí, però també pensa que tenim l'estiu de Sant Miquel, hi ha referents que ens diu molt clar, per Sant Miquel la tardor torna al cel, o per Sant Miquel les figues són mel, perquè mouren molt els fruits i ja és una època, o el del membrillo, que ja saps que comença a posar-se bo en estos 4 dies que ens fa calor. Però també un dit molt... No és curiós, és aixina, no? És a la tardor ni fred ni calor. Que això és el més gust que dona per a disfrutar, de la muntanya. O sigui que és el que anem a tindre i és el que ens toca.
1: Que bé. Doncs et sembla si avui obrim la pàgina, més que del diccionari meteorològic, pot ser del diccionari etnològic, avui, no? Perquè avui anem a parlar precisament de tradició, de costum, de, com bé dius, del que és l'estiuet de Sant Miquel, que tots hem sentit i que tots hem viscut. Conta'ns una miqueta, Lluís.
2: Pues sí, vaig a parlar perquè té una relació molt directa a la meteorologia i la climatologia, sobretot, perquè el que ocorreix... I anem a parlar de l'estiu de Sant Miquel, però a la nostra terra, de lo nostre, de lo que ens passa, de lo que hem viscut al nostre costat, i també a parlar dels diferents estius que tenim en lo que resta de tardor, no?
1: Ah, encara tenim
2: estius? No són unes hores, tenim més estiuets. O sigui, hay que comentar-los tots.
1: Vale, ¿sabes? Endavant.
2: O sigui, però el que passa que no ens enterem o no les hem sentit, però sí que los sentim. Perquè hi ha moltes voltes que... Hi ha moltes voltes que diu, el temps està boig. No, el temps és que arriba l'estiu. I no sempre hi ha que dir, que per exemple, se diu estiu de Sant Miquel, però no sempre té que vindre el dia 29. Que no és així. Ara vaig a explicar-lo. Mira, és que quan arriba la tardor, que ja la tenim des de la tardor astronòmica, que ja la tenim des del passat dia 23, bueno, al nostre llevant, a les nostres terres, ocorreix algo molt curiós. L'estiu sembla que no vol marxar-se del tot. Després dels primers dies fresquets que hem tingut, sobretot de primeres hores, de les tempestes que hem viscut també durant este mes de setembre, que han fet aquest canvi de temps, i d'aixes primeres nits en les quals ja no solament busquem la jaqueta quan moneixim, sinó també quan anem a dormir aquest llençol que mos tirem damunt perquè en el mes d'agost i el mes de juliol anem al vol quan estem dormint, perquè no hi ha forma de suportar ni de conciliar la som. Bueno, tornen al sol, tornen les temperatures agradables i aquesta sensació que pareix que estiguem una altra vegada en agost, com per exemple avui, que avui anem a tindre temperatures per damunt dels 35 graus en punts, puntualment podríem estar en els 37, que ja se diu pront, Bueno,
1: a estos chicos... En les hores centrals del dia, sobretot,
2: Sí, sí, les hores centrals del dia i un poc més pa baix, més a partir de les 3-4 de la vesprada, o sigui que és aixina, no? Que és quan apreta durant la tardor, que canvia, no és el mateix que en estiu, que a partir de les 12, entre les 12 i les 2 és quan ens pega ben de bo, que tenim el sol més alt, però ara va canviant un poquet les coses i és aixina, no queda una altra. Bueno, pues estos xicotets retorns de la calor els cridem veranillos, o estiuencs, o estius, no? I un dels més coneguts és l'estiu de Sant Miquel, que es produeix al voltant del 29 de setembre, que és la festivitat de Sant Miquel. Però per què ocorreix aquest fenomen? Per què?
1: Per què?
2: És que l'estiu de Sant Miquel no significa que tots els anys vaig a fer calor exactament el 29 de setembre. No. Mira, avui és 25 i avui farà la calor de l'estiu de Sant Miquel. És, sobretot, una manera tradicional de descriure un període de temps estable, assolitzat i relativament càlid que pot aparèixer en les acaballes de setembre o començaments del mes d'octubre. És que la meteorologia no és un fenomen que hagi de produir-se obligatoriament ni una data fixa en el calendari. Però a les nostres terres, a més, aquests canvis es noten molt. Tenim el Mediterrani al costat. La mar conserva la calor acumulada durant tot l'estiu. És com una enorme reserva de calor que va alliberant-se a poc a poc. I podem imaginar això amb un exemple molt senzill. Pensem en una piscina que ha estat al sol durant tot l'estiu. Encara que arribi una nit fresca, l'aigua continua temperada, és normal. Amb el Mediterrani ocorre una cosa molt semblant, molt pareguda, però l'escala no és la mateixa. Per això, al mes de setembre i octubre, pues la mar pot continuar aportant calor i humitat a la costa, i així apareixen els nostres famosos estius de veranillos, que se sol dir. El de Sant Miquel, a la fi de setembre, és probablement el més conegut. És en aquest moment en què poden eixir al matí a la jaqueta, però al migdia torna a passar... Uf, perquè...
1: Després de guardar-te la jaqueta al migdia, sí, sí.
2: Ho deixes anar ahí la jaqueta...
1: Fent malabars, de la motxilla...
2: Al muscle, no, al muscle. Sí, sí, sí. Correcte, correcte. Però no és l'únic estiu, eh? En l'àmbit mediterrani tenim més estius. L'ha anomenat el... Veranillo de Sant Martín, o l'estiu de Sant Martín,
1: sí, sí, veure, sí. Sí.
2: Que és al voltant de l'11 de novembre, però no té res a veure, però és al voltant de l'11 de novembre. És molt més tard, però està associat a uns dies de temps molt tranquil i temperatures suaus en plena tardor. I en altres zones se parla també de l'estiu de les roses, de l'estiu dels codonys i d'altres noms populars que poden variar moltíssim d'un lloc a altre degut a la climatologia local, no? Això és important, els noms de els estius, que formen part de lo que tu dius, la etnometeorologia, la cultura meteorològica popular, que no tenen una definició científica única. I al nostre llevant, a més, tenim una característica que el fa especialment interessant en estos canvis. És la combinació de la mar, la muntanya i l'aire fred en altura. Que, per cert, ¿qué? Este cap de setmana anem a tindre ese canvi.
1: Vale.
2: Anem a tindre un estiu de Sant Miquel,
1: sí.
2: I a partir de diumenge comença a entrar aire fred en altura, combinació de la nostra mar con entrante al gregal i combinació de l'orografia en uns punts plou més que en altres. És així. Anem a imaginar-nos que tenim encara un Mediterrani molt càlid, que el tenim, però arriba una bossa d'aire fred en altura. Si a més tenim humitat gregal, podem desenvolupar-se núvols de gran creixement vertical i produir-se pluja o tempestes fortes. Per això, la tardor mediterrània pot passar d'un dia solejat quasi estiuenc a una jornada de pluges intenses en molt poc de temps. És una de les grans paradoxes d'esta època de l'any. Podem tindre calor i al mateix temps estar entrant en l'estació de les pluges. Per això, hi haurà horts i la població de les nostres terres sempre han observat durant segles el cel, el vent, el comportament de la mar i els canvis de temperatura. Així van néixer la etnometeorologia, els refrans meteorològics, una meravella, és una de les nostres tresors que tenim. I un d'ells, precisament, el que hem dit fa un moment, que l'hem repescat, per Sant Miquel, les figues són mel. Que recorda que a la fi de setembre encara pots trobar fruits propis del final de l'estiu, eh? Bon, hay que pensar bé, sempre. I un altre molt conegut anuncia la transició d'estació, setembre, o seca les fonts o s'emporta els ponts, que sempre hem parlat en este mes de setembre ja hem parlat més d'una volta d'ells.
1: Sí,
2: és una forma popular d'expressar aquesta variabilitat meteorològica del nostre mes, que pot ser sec, estable, però també portar pluges. Si així, quan a la fi del setembre tornem a guardar la jaqueta perquè el sol estem i arriba una altra vegada, podem pensar que l'estiu ho ha tornat, realment. Simplement que estem vivint un d'aixòs xicotets parèntesis càlids que caracteritzen a la tardor mediterrània i pot ser ixa precisament la gràcia dels nostres estius, dels nostres veranillos, dels nostres estiuencs, que ens permetren acomiadar-nos poc a poc de l'estiu, mentre el Mediterrani
1: sense,
2: recorda que
1: correcte.
2: La tardor i en el llevant mai arriba de colp.
1: Sense fer-ho de manera molt, molt brusca. Doncs, Lluís Francesc, mira, tu ens has ensenyat avui etnometeorologia, jo t'ensenye musicometeorologia. Mira, escolta.

0: La cançó es diu Flor de Qué Tardor, bonic. De Marcelit Julià. Si la vols escoltar, que, és molt bonica.
1: Que la tardor t'estima com t'estime jo.
0: Guapo, que tingues bon cap de setmana. Faller.
1: Igualment a tots.
0: Una abraçada també als nostres germans de Ràdio de Cadena 7.
1: Igualment a tots.
0: Adéu.
1: Forta abraçada. Adéu.

0: I amb qui ho fem? Doncs ho fem amb Perara. Ara explica'm el per què. Perara, Mercè Llàcer, tècnica de cultura. Com estàs, Mercè?
1: Molt bé.
0: Gràcies per vindre.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Ahir a aquestes mateixes hores estava entrevistant a una persona que també era molt similar a tu, parlava molt igual a tu,
1: sí,
0: tenia un nom molt igual al teu.
1: Sí, a més en el dia del seu natalici.
0: Sí, doncs des d'ací, felicitats. Bueno, Alfred Boluda, mira, acaba d'entrar, ha sigut dir el seu nom i acaba d'atravessar la porta de l'estudi perquè doncs, l'home estava en les seues qüestions de comissions i aquestes coses, però ara de seguida s'assenta amb nosaltres ja el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Xàtiva, Alfred Boluda. Hola, Alfred, com estàs?
2: Molt bé.
0: Això no està fet a posta, Ha sigut dir el teu nom i has obert la porta. Vale, pues
2: estava esperant la porta.
0: En veritat, estava desesperant que diguem el teu nom. Bueno, però on comencem? Primer que res, es va presentar esta mateixa setmana, ja ho vam comptar, però ara anem a anar desgranant quasi acte per acte. Abans de tot, vinga, va, a l'últim que acaba d'arribar, per a que posi en funcionament de neurona. Quin titular ens quedem per a esta programació del 2026-2027 al Gran Teatre de Xàtiva, Alfred?
2: Ui, és complicat perquè, com que n'hi ha tantes coses...
0: Però és que com Fèlix sempre te demana titulars, doncs jo...
2: Bueno, doncs vaig a fer cas el que comenta Fèlix. Una programació diversa, per a tots els públics, una programació de qualitat i molt extensa.
0: Molt, És més extensa que l'any passat, Mercè?
1: Anem a IAI.
0: Sí,
1: i encara no està tot.
0: Encara falten coses per descobrir. Bueno, vale. Sí. Pues anem a començar amb octubre, que ja el tenim ahí, al girar el cantó. Comencem amb el ballet de Kiev, nada más y nada menos.
1: Sí, exacte.
0: Vale, bueno, contadme vosaltres, jo soy un mero espectador.
1: Bé, ballet de Kiev, pues queden molt poques entrades.
0: Ja, perquè
1: ja fa... Saps que les tires dels ballets treuen les entrades molt abans i porten mesos ja. I bé, també és de veres que Kiev, el ballet de Kiev tornarà a vindre, que està també en la programació, en febrer del 2027, en una nova proposta, el Corsario. Per tant, qui es quede a les portes d'aquest cap de setmana pot anar
0: pot reprendre
1: a febrer. Sí. I també, entremig, tindrem una altra proposta de ballet, o sigui, que ballet hi ha, i a més hi ha tres propostes molt, molt interessants. Bueno, doncs comencem el divendres 2 amb el ballet de Kiev, i després, el 3, tinguem ara Big Band, la lírica Big Band, també va Romero.
0: Brutal.
1: Brutal. A més, ahir van començar a repartir entrades i les primeres que van vindre van ser les seues amigues.
0: Ah.
1: Perquè tenien moltes ganes de veure-la a prop.
0: Ja.
1: I sempre busquen places pròximes i estaven contentíssimes. I, bueno, com sabeu, aquestes entrades estan repartint-les gratuïtament des d'ahir.
0: Però és important remarcar això.
1: És important recordar-ho, que el concert tindrà lloc el dia dissabte, dia 3. És una proposta de jazz molt bona i
0: molt,
1: a més, que va al Gran Teatre en el cap de setmana que comença la temporada teatral, i té entrades numerades i gratuïtes. Cada persona podrà recollir un màxim de 4. Ahir començarem a distribuir. El teatre és grandíssim i hi ha per a tothom. Aleshores, avui continuem en l'horari extraordinari de taquilla distribuint entrades gratuïtes de 12 a 2 i de 5 a 7.
0: Vale.
1: I el dimarts 29, igual.
0: Exactament el mateix.
1: Si ne quedaren encara disponibles, lliures, el mateix dia del concert, una hora abans en taquilla, també es distribuiran.
0: Vale. Sí. Això serà el dissabte que ve, és que estem ahir.
1: Sí.
0: Ja, És el dissabte que ve, el dia 3 i el dia 4, teatre.
2: Sí, però jo volia comentar això, que per als amants del jazz i el dia 17 d'octubre tornem a tindre jazz, en este cas en el CCX. Les dues del swing d'Eva Slongo, jazz Manouche, que, bueno, Gypsy, que qui li agrada aquesta varietat és espectacular.
0: Sí, és molt xula.
2: I com tu dius, el dia 4 tinc...
0: Epílogo,
2: que, bueno, jo la recomano a tots aquelles persones. Primera, perquè és una producció valenciana d'un dramaturg, director d'escena, Xema Cardenya, valencià, de llarga trajectòria, que, bueno, és, només per a que la gent ho conega, és qui va escriure l'obra de la invasió de los bárbaros, mm-hmm. en la qual
0: s'ha fet la pel·lícula,
2: és mm-hmm. la que partís la pel·lícula. I aquesta obra és l'epíleg d'aquesta trilogia que hi va fer, que vol remarcar, és una obra que vol remarcar els 90 anys de feixisme i d'ideologies d'odi, no per a estudiar-les des del passat, sinó per a explicar-nos el present que estem vivint. I per tant, és una obra molt xula.
0: Intensa. Sí. Després Vacío, sí. La setmana del 16 d'octubre, i aquesta setmana també, com hem dit, està el dia 17, el jazz al CSX, però continuem amb més dansa. Otra danza, en este cas, a l'Espai Cultural Sant Domènec.
1: Sí, Otra danza ja va vindre. Recordem que van tindre a Sant Pere,
0: sí,
1: el muntatge de Sant Pere, i ara dansa contemporània, Asun Noales, que, bueno, Asun és la coreògrafa per excel·lència, i este muntatge serà d'accés lliure perquè ho farem a Sant Domènec dins del lliurament de premis dels Premis Literaris Ciutat d'Iniciativa. Mm. Per tant, la gent que li apetisca veure Asun i el seu company en esta breu peça de dansa, la farem allí mateix al Sant Domènec.
0: I després, el 23, tornem amb un altre gènere totalment diferent, perquè teatre, comèdia i circ, a més a més.
1: Exacte.
2: Per explicar la història del Segle d'Or. La loca història del Segle d'Or, una companyia extremenya, que recordar, que ens fa una proposta d'apropament al Segle d'Or i a totes les... més enllà de l'esplendor de la literatura en castellà, la misèria que vivien les classes populars en aquella època, i per això i sa barreja de gèneres per a divertir-nos i per endinsar-nos en aquell ambient.
0: És molt xulo, perquè ahir es posa de manifest de nou que a través de la comèdia, i en aquest cas també a través del circ, es pot parlar de qualsevol cosa, i a més pot ser una cosa tan a priori intensa, no?, com el Segle d'Or, doncs es pot aconseguir amb humor, i si això és el 23, el 24, més humor, més comèdia, més teatre. Original Greek.
1: Sí. Original Greek, també de la companyia valenciana de Marina Toniovic, i ve a estar recentment a segona escena. Ahir va vindre una persona que em dia l'he vist i vaig a tornar a veure, perquè a més té uns matisos que és molt interessant, depèn de... No sé, depèn, el teatre ja saps que depèn del dia.
0: I de la persona, i del que li passa.
1: De la teva actitud, de la teva predisposició, sí. I tenia ganes de veure-la en, bueno, un espai com és el teatre, i no com un espai més a l'aire lliure. I bé, Machos de 16 anys, com dius, és una comèdia, és... Al final, ells ens comenten que és una conversa viatjada, val? És una proposta que està recentment estrenada, i bé, és una molt bona ocasió per a la gent que té ganes de teatre en valencià, actors i actrius coneguts, i a més de molta, molta trajectòria. La veritat que és una proposta molt original, com bé diu el nom, i molt, que apetís molt.
2: Jo hi destacaria també que és dramaturg, són un dramaturg ja d'una trajectòria amplíssima, Juli Disla, molt conegut, i després una jove que també té un currículum impressionant per l'edat que té, que és Eva Mira.
0: Sí,
2: i aleshores, aquesta combinació de dos visions, no?, separades per l'edat, però en una gran, pues això, una gran excel·lència a l'hora de fer els textos, s'ha de notar després en la posada en escena.
0: I això és només octubre.
1: És
0: que això és només octubre, els oients.
2: I ja no me'n recordo de més,
0: No, mira, jo, el que voleu, si voleu, anem repassant també una coseta de cadascun, si voleu. Per exemple, el dia de Tots Sants, el dia 1 de novembre, Misery, de Saga Producciones. Este ja és a partir de 13 anys, este ja no és per a tots els públics, perquè així ja n'hi ha una miqueta més de teatre, de suspens, de terror, no?
1: Sí, hi ha terror, terror.
0: Terror, terror.
1: La veritat que terror.
0: Està basat en la novel·la de Stephen King.
1: Sí, està basat en estar en l'estrena, està de gira ara, fa uns dies estava a Màlaga, va anar a molts llocs perquè bé, està molt sol·licitada aquest muntatge, i bé, vam estar parlant en Carmen Conesa.
0: Sí.
1: I ho van comentar en la roda de premsa, dia, un arròs al forn en faré. Em vaig perquè a més coneix Sàtiva, i estava il·lusionant vindre, i bé, ho vam comentar en la roda, tots els amants del teatre de suspens i de terror, és una molt bona oportunitat.
0: Que por. Monstre Rosa, la setmana següent, amb públic familiar, d'una cosa passem a l'altra.
1: A l'altra, sí. Sí,
0: que això també és una cosa molt dinàmica, exacte, i molt interessant, sí, i molt important.
2: Sí. Amb una companyia també de gran qualitat i de llarga trajectòria, com és un Sun Teatre, i res, és una obra que ens interpel·la per a parlar-nos de la diversitat.
0: Vale. Sempre ahí el putet, eh? És interessant ahí no perdre l'essència. Marta Sofia Gallego, el dia 8 de novembre. Això serà dansa al carrer?
1: Sí.
0: I com està això?
1: Aneu passant-se els apunts. I dia 8 tenim dos. Un de matí i un de vespre.
0: Sí.
1: Marta és de matí, dansa al carrer. Veureu que hi ha diverses propostes que són al carrer.
0: I per què aquest dia? Se m'ha despistat a mi? És el Dia Mundial de la Dansa o alguna
1: cosa? No. Dia de la Dansa el 29 d'abril.
0: Per això
1: jo m'estranyava.
0: Vale.
1: Perquè, bueno, hem estat anant programant i el cap de setmana veiem que seria interessant que encaixara. De vegades és quan tu vols, quan ells poden, quan t'encaixa tot un poc a la programació. De matí farem això al carrer i de vesprada farem viva al Gran Teatre. És un dia d'anar de matí, fer-se un vermut i de vesprada tornar al teatre o anar-se'n a dinar i tornar al teatre.
0: No està gent malament, ese plan, com tampoc el dia 20 de novembre, coincidint pràcticament amb la festa dels músics, amb Santa Cecília, doncs una òpera, una òpera de primer nivell, Madame Butterfly.
1: Sí, l'òpera ja va quedar en poc.
2: Sí.
1: L'òpera
2: sí,
1: ja estem en l'amfiteatre i ja va quedar en poc.
2: Tinc la sort que tenim un públic a Siexàtiva i a les comarques i pobles de la Rodalia molt aficionat a l'òpera, i que és gratificant quan poses algun espectacle d'òpera com en dos o tres dies les entrades van desapareixent.
0: Mira, ara que has dit gent de la Contornà...

0: La gent de la contorna de l'Spanish Brass, que tornen a Xàtiva, en este cas amb els seus essencials,
1: sí.
0: La gent de les nostres comarques, d'Alzira, de Castelló, vull dir que són d'ací i que sabem que sempre són un èxit portar les Espanyes.
1: Sí. Ells van estar a Magnificat, l'última temporada va ser ell un tast, ¿vale? I ja vam veure, bueno, quan estigui el nou projecte i el nou espectacle, programarem. I la veritat és que és un poc un repàs als 35 treballs discogràfics que tenen ells. I bé, ells tenen moltes ganes, els encanta vindre al teatre, i a banda tenen un públic també molt fidel que va seguint-los, i així tenen l'oportunitat de veure, perquè ells estan treballant tots els caps de setmana en diversos llocs, tu saps que a tu t'agrada molt i vas seguint-los, i hi ha diversos espectacles, i en este cas este concert és l'últim de l'últim treball que han fet.
0: Perdó, que estava bevent aigua. I després arribem ja pràcticament al pre-Nadal,
1: sí.
0: I en el pre-Nadal, doncs, òbviament, no poden fallar tampoc les obres de circ.
1: Exacte.
0: Per a xiquets i xiquets.
2: Companyia Valenciana.
0: Sí, qui són? No els conec.
2: La Trup.
1: La Trup de Malabó. La Trup de Malabó.
0: Uh-huh.
1: És una companyia que està fincada a Vila-real, com moltes companyies.
0: Sí,
1: que això algun dia parlarem, les procedències de les companyies teatrals. I bé, és una proposta. Ells van estar ja amb los Pfeiffer, van estar ja així, i bueno, és una companyia que multidisciplinar, que treballa totes les tècniques del circ, són molt bons, i la veritat és que l'última vegada en los Pfeiffer va agradar molt, i esta última proposta és una proposta sobretot pel que feia referència abans del treball en valors. Nosaltres tots els espectacles i la línia editorial un poc de la programació i del gran teatre és treballar els valors educatius, els valors d'igualtat, i en este cas és un cant a la pau i la no violència.
0: I ja, ara sí, quasi en Nadal. No podia ser d'altra manera. També és una cita imperdible, ineludible, la de el Trencanous, el Cascanueces.
1: Exacte.
0: 18 de desembre a les 7 de la vesprada. Ballet.
1: Ballet.
0: Nadal. A mi això és Nadal.
2: Nadal.
0: En veritat que sí, és Nadal.
1: Sí, sí.
0: Xulíssim. No puguem parar-nos al 2027, però sí que vull quedar-me amb alguns noms que, òbviament, doncs, a la gent, ja només d'escoltar-los, ja pegaran un bo de la caïra, com puga ser Eugeni Alemany, com puga ser que torna el Vena Produccions, el Vena Teatre, Pepa Miralles, Pepa Cases, l'Orfeó de València, tot això per al 2027. I jo crec que una de les cites ineludibles i a lo millor més emocionants també serà la del 29 i 30 de gener amb la presentació del nou espectacle de Botifarra.
2: Sí.
0: Perquè rigueu.
2: Per això.
0: Havíeu triat també ells per dir, no? Vale, va.
2: No, sí, és una de les cites esperades, este nou espectacle de Botifarra, que ja podrem saber més coses a partir del 2 d'octubre, perquè si la gent que seguís les xarxes de Botifarra ja sap què passa el 2 d'octubre. Pues el 2 d'octubre sabrem el que va passar.
0: Així vindrà antes, li estirarem de les orelles i ens ho contarà antes.
2: Queda ja molt poquet. Mira, el 2 d'octubre vindrà, si no, el dia 1, ve així, no?
0: El dia 1,
2: és dijous.
0: El dia 1.
1: A veure qui el conta.
2: Sí.
0: No vaig dir res, que si no s'enfadaran amb mi. Sí. Vinga, va, doncs acabem. Tot això ho hem fet una miqueta per damunt per a que l'oient tinguera, doncs, eixe mapa perfilat. Especialment ens hem parat molt en el trimestre que ens queda fins a arribar al 2027, i el 2027 anirem mastegant-ho poquet a poquet. Jo el que vos convide, si vos sembla bé, que l'any passat va quedar molt bé, és que vingueu una vegada al mes, a final de mes, i ja inclús podem parlar amb les persones que formen part de les obres, pues sembla, o fem així, no?
2: Molt bé, perfecte.
1: Molt bé, clar, si estarem.
0: Digueu que sí a tot.
2: Són fàcils, sí.
1: Estes propostes.
0: Doncs moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres, Alfred, Boluda, Mercè Llàcer, si voleu, l'últim minutet, dirigir-vos als oients i a les oients que ens estan escoltant, deixar-hi, com ha dit Alfred, de comarques també, perquè la programació del Gran Teatre d'enguany. Jo porto 3 anys així fent el programa, eh? A mi enguany és el que més m'agrada.
2: Mos alegra que digues això. I, bueno, aprofitant del que tu dius, convidar als oients i a les oients que entren a la pàgina web del Gran Teatre, que miren la programació, que segur hi ha 1, 2, 3, 4 o 5 espectacles que diran, es marcaran i s'aniré. I ja poden començar a comprar les entrades.
0: I tant que sí, Mercè.
1: Molt bé, nosaltres les programacions el que volen és il·lusionar. Il·lusionar i que la gent tinga opcions de gaudir, de dependre i de també evadir-se. I per tant, això, que pot triar l'espectacle que li agrada i serà molt benvingut i benvinguda al Gran Teatre.
2: Si alguna vegada han anat a l'òpera, ara l'opció. Si alguna vegada han anat al clàssic, ara l'opció.
0: I així a casa.
2: I a casa.
0: I sense necessitat d'anar-se'n a València, ni a Madrid, ni a coses d'estes. Gràcies per vindre, família.
2: A tu, com sempre.
1: Adéu.

0: Hoy por hoy, Xàtiva y Comarcas, con Jordi Company.
1: Jefe, ¿un nomikai?
2: ¿Un nomiké?
1: Nomikai. En japonés quedan a tomar algo para hablar, reír, hasta con tu jefe.
3: En Xàtiva, la coctelería Nomikai tiene nombre y apellido. Restaurante ganés ecléctico, en Portal del Lleó 9. Prueba su espectacular cremaet ganés, la tradición valenciana convertida en un cóctel inolvidable. Ahora, además de una cocina que te hace viajar por el mundo sin salir de Xàtiva, ganés ecléctico te descubre la coctelería Nomikai. Todo el mundo empieza preguntando,
4: ¿Nomikai?
3: Y acaba diciendo,
4: ¡otro cremaet!
3: Restaurante ganés ecléctico, en Portal del Lleó 9, Xàtiva.
5: En Radio Xàtiva no somos perfectos.
6: También plantean dividir el itinerario por zonas de la ciudad.
5: Ni tampoco queremos serlo.
7: Las propuestas se han trasladado a la Junta Local Fallera mediante un comunicado conjunto de los grupos musicales.
5: Pero bueno, somos nosotros. Es lo que hay.
8: Mejor que ponga el paso doble hasta que les pase la banda.
5: Radio Xàtiva Cadena Ser. El poder de la conversación. Y a veces también de los gazapos, y los ataques de risa, y de la dislexia, y...
9: Moda ya Ecumo y Motor, estamos que echamos fuego. Llegan los días del dragón del 11 al 26 de septiembre con descuentos de hasta 15.950 euros en tu nuevo Moda o ya Ecu. Sí, sí, has escuchado bien, hasta 15.950 euros de descuento. Y eso no es todo, empieza a pagar en 2027. Recuerda, solo hasta el 26 de septiembre en Moy Motor Gandía, Denia y Xàtiva. Que no te lo cuenten.
0: Hoy por hoy, Xàtiva y Comarcas, con Jordi Company.
5: Anem de festa, amb Carla Benavent.
10: Últims 9 minuts, anem a fer la secció més curta de la història en Anem de festa, però és lo que hay.
11: Sí.
10: Anem a fer barreja en
11: no
10: el festa
11: perquè no hi ha gent.
10: No, sí, n'hi ha un muntó, però bueno, sí, és que tenien que presentar també doncs, este cartell de la programació de Xàtiva. Ens n'anem de festa. Quins són els carrers de Xàtiva que continuen estant de festa, Carla?
11: Bueno, pues els dos carrers que estan este cap de setmana a Xàtiva de festa, com bé has dit, són el carrer Sant Pasqual i el carrer Sant Cristòfol, que en este cas, el carrer Sant Pasqual, per exemple, és del 26 fins al dia 29 de setembre.
10: Vale.
11: I el carrer Sant Cristòfol és del 26 al 28 de setembre. Entonces, saludem, per exemple, del carrer Sant Pasqual amb Toni Escudero. Què tal, Toni?
12: Hola, bon dia. Pues sí, divendres lo que farem és el pregó i després del pregó n'hi haurà discomòbil. El dissabte se fa l'almorzar popular, després farem entre els festeros unes paelletes i després per la vespre, pa callar les 7:30, farem un desfile en xaranga, així de moros i cristians, un poc de juerga pel carrer, per ambientar carrers i tot. I després per la nit tinguem el sopar de sobaquillo i després ve un xic que li diuen Martínez que fa un show. Després el diumenge se fa la provesó a les 12 i després fem una picadeta i després de la picadeta ja dinem. I sobretot el dilluns és el dia que se fa la provesó també i que se diu la provesó de les dones. Només hi són les dones perquè és tradició d'ací del carrer Sant Pasqual i abans de la provesó se fa una xocolata
11: per
12: a tots els xiquets del carrer. Tot aquell que vulgui vindre,
10: no puc vindre.
12: Ah, bueno. Sí, a veure les festes i tot i poder gaudir tots d'una festa.
10: Gràcies, Tino, que no Toni.
11: La dislexia, no vull dir nada más.
10: I aquí més tenim? Quines festes més de carrer tenim i qui més parlem? Doncs
11: pues com estava dient abans, parlem amb Dolores des del carrer Sant Cristòfol, que ella també ens conta tota la programació.
13: Hola, bon dia, Carla. Doncs pues avui divendres a les 11 fem el prego de festes, doncs pues, discomòbil. Demà de matí despertar, esmorzar, xocs infantils i bateix per el carrer. Això és a les 11. Uh-huh. Després tinguin les xarxeries, dinar, xos de taula, tardeo, playback, sopar de sobaquillo, de somol, calvades. I ja passem al diumenge. Diumenge per matí tinguin la despertar, l'esmorzar, la missa al nostre patró, la provesó, folies...
10: Que xulo!
13: Ja sabeu on estem i que vos esperem.
10: Gràcies, Dolo. Les folies, que són també importantíssimes, sí. Igual com vam repassar la setmana passada amb els Pepes, ens van dir l'origen de les folies. Això, encara de festes, així... a Xàtiva, festes de carrer. I si ens n'anem de Xàtiva...

0: Doncs si els n'anem deixat, és un cap de setmana de moros i cristians.
1: Menudes ganetes m'han entrat, aixina.
0: Veritat, aixina.
1: Sí, com va tapar el palès del meu poble.
0: Per exemple, divendres, ens anem a Canals.
1: A les 6:30, circa la vida toroidal, a les 7:30, desfilada i pregó de moros i cristians, a les 10 de la nit, sopar popular i a les 11:30, orquestra Nex. Després dissabte, des de les 8:30 al matí, concurs de pintura a l'aire lliure, que per cert, aquesta setmana vam parlar en ells, justament d'això a la ventana, i poden recuperar, com sempre, el podcast. A les 9, torneig de futbol, de la vesprada, entrada de bandes a les 6:30, i la desfilada oficial de Moros i Cristians a les 7.
0: És demà.
1: Sí, exacte, dissabte. I a les 11:30 tribut a Rafael Acarrà, o sigui, super diferent i guai.
0: Sí, sí, sí. I el diumenge?
1: A les 11, gran desfilada de Moros i Cristians de matí, a les 12, festival de burbujas i de vesprada, teatre amb boira i pujada al Santíssim Crist de la Salut.
0: I els que han acabat les festes de Moros i Cristians són els d'Agna, però no han acabat encara les festes, perquè continuen, no?, amb més coses.
1: Sí, exactament. Mira, des de la 1:30 estan fent la subida del riu. A les 6:30, dia del xiquet taurino, i a les 9:40 de la nit, vaques i bou envolat. Demà dissabte, nova subida del riu, també 1:30, vaques 5:30 i bou envolat a les 9:40. La mateixa programació. Uh-huh. A la 1:30, última pujada del riu, que posarà el punt final als actes taurins de les festes patronals.
0: Que xulo. I acabem amb un altre municipi de la Canal de Navarrés, en este cas, en Enguera.
1: Sí, en la Sant Miguelà, que és este cap de setmana, continua amb ambient del Carpó de Quintos fins les 4 de la matinada avui. Després, demà dissabte, jocs populars de les 10 del matí, replegada de festes majors, 7:30 presentació, a les 9 també, i després de matinada, pregó, desencaixonat, bou envolat i orquesta Mónaco.
0: Mónaco!
1: Orquestaco
0: Mónaco.
1: Si vols resumir fàcil.
0: Carla,
1: Que no s'ha acabat.
0: Ai, diumenge, sí.
1: Diumenge a les 12, passacarrer i obertura del Movimiento Inquietud. De vesprada, baquetes, petanca, concert, i a les 11:30, saps?
0: Perfecte.
1: De danses.
0: Esta vesprada, a les 7:20, a la ventana de Xativa i Comarques, Carla repassa tots i cadascun dels actes.
1: Més detalladament.
0: I amb informació de servei.
1: Sí, exactament, perquè tots els oients, pues, per exemple, Xativa, dia del turisme, pues, tota la informació.
0: Ara el que anem a fer és anar-nos-en. Desitjar-te un bon cap de setmana.
1: Igualment, descansa. Adéu.

Ja tenim una setmana més. La penúltima de setembre. La setmana que ve acabem el mes. Gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies per quedar-se així, a la SER, a Ràdio Xàtiva. A les 2:10 t'actualitzem la informació amb Fèlix Lluc i jo mateix, a Hora 14, Xàtiva i Comarques, 3 i 20, SER Deportivos. Què més en queda? A les 7 i 20, la ventana de Xàtiva i Comarques, amb Carla Benavent, que la tinc per fora ballant la cançó de Naina, este pecat original. 9:50, Hora 25, Deportes. Durant el cap de setmana també hi ha ràdio, eh? Que Fèlix continua en l'Hora 14 fent el repàs al cap de setmana. Vostè i jo, tu i jo, ens tornem a escoltar el pròxim dilluns a partir de les 12:20, així, a l'Hoy por Hoy de Xàtiva i Comarques. Bon cap de setmana. Adéu.

0: Sí, estuvimos como cada jueves en la Murta. Lo primero que nos encontramos fue Alex Tormo ya duchado. Le preguntamos, me ha roto. Luego lo confirmó, como van a escuchar el entrenador, Ale Redondo. Será baja para ese partido contra el Novelda Unión. Una vez concluido el entrenamiento, hablamos con el técnico del Club Deportivo Olímpic. Entrenador, como siempre, ¿qué tal la semana?
1: Pues muy bien, positiva. Después de una semana de un mes tres, evidentemente s'afronta todo positivo y bueno, y continúan trabajando, creciendo, porque anemos a montes para semana Novelda, que no va a ser hecho fácil.
0: Ya han pasado la fulla del Gandía, ya no tornará ese partido contra el Gandía o el record del partido contra el Gandía.
1: Pues yo treballem, perquè no tornen a passar lo que creguem que mos... que siguen errors per a nosaltres, però bueno, futbol és futbol i el futbol són estats anímics, el rival també juga, però sí que és de veres que tenen que minimitzar coses que pareix que s'hagin repetit.
0: Encara no estem al 100% d'allò que pot oferir l'equip.
1: Al meu gust encara ens falta, encara tinguem que controlar alguns aspectes defensius i bueno, a nivell ofensiu sí que estic prou content, però bueno, sempre se pot millorar i treballem sempre per a millorar.
0: Quina probabilitat n'hi ha de repetir l'11?
1: No sé. Jo...
0: No, realment, zero.
1: Pues lo mateix. Va. Perquè jo, a veure... Jo li pegué moltes voltes, pensé molt i quasi que hasta última hora jo no ho tinc clar.
0: En vista Alex Tormo, que no acaba l'entrenament, què li ha passat?
1: Bueno, ha sigut algo muscular, esperem que siga lo mínim possible. Sí que és de veres que ha sigut en una acció explosiva, entonces esto pinta que a millor ja ha pogut tindre alguna rotuleta o algo, però bueno, a falta de tres proves esperem que siga lo mínim possible.
0: Sí, però queda clar que no jugarà este diumenge.
1: Serà difícil, perquè en aquests casos, per poc que siga... per aquests casos, per poc que siga, però bueno, anem a esperar i espero que siga això, el mínim possible.
0: Hi ha algun jugador més amb molèsties?
1: Bueno, Santi, continuem en... perquè és per una inflamació, al final necessita, l'única solució és reposo, i per que baixa la inflamació, i el resto estem tots al 100%.
2: La importància del gol per a un jugador com és Jaime Mora, no? Per a tindre aquesta confiança.
1: Sí, al final tots... el gol és important per a tot, però sobretot per a un nou, no? Que pareix que tingui evidentment aquesta pressió, però bueno, m'alegro molt pel Mora perquè treballa moltíssim, fa coses que treballs que a lo millor l'aficionat no pot veure, però que ens ajuda molt com a equip, i si damunt se le premia en gol, pues, més que millor.
2: Parlem del diumenge, parlem del Novelda. Quin equip se pot trobar a l'Olímpic allí?
1: Bueno, Novelda sempre és un equip que aspira a estar dalt. Al final, Novelda, per història i per club, evidentment, sempre té un equip per estar dalt. Sí que és de veres pues, que ha tingut un poquet de resultats de tot, no? Però bueno, segur que va ser molt difícil i més en el seu camp.
2: Arribarà amb baixes i possiblement amb ganes de guanyar, no? Després de la derrota del passat cap de setmana.
1: Sí, vaig estar, bueno, va ser en Benigànim i evidentment un equip quan perd pues, vol reconduir el més ràpid possible la situació i sabem que Novelda va fer-ho així perquè és un equip preparat per estar dalt. Entonces en casa i vinguent d'una derrota estem convençuts que anem a trobar-nos un Novelda en eixes ganes.
0: El camp no preocupa, no? Perquè és de dimensions semblants a la Murta.
1: Sí, per dimensions molt similar i bueno, nosaltres plantegem, sabem on creguem que puguem fer mal, on creguem que ens podem fer mal i estem rematant la setmana per arribar al més preparats possibles.
0: Ja s'ha jugat un partit que ara no s'ha perdut a casa davant del Calpe.
1: Sí, és que ja diríem que Tavernes és una plantilla feta per a Sardat i mira, li està costant l'inici, però jo estic convençut que Tavernes va estar ahí en les zones altes, però sí que és de veres que bueno, són partits, tots els partits són molt complicats i és el que parlem, no veus una superioritat molt gran, són detalls i bueno, nosaltres anem a intentar que aquests detalls pues, tindre-los supercontrolats i que caiguin a favor nostre.
0: L'altre dia buscant la primera victòria a casa, buscant ara la primera victòria com aquí visitant.
1: Sempre anem a buscar la victòria, tant com a local com a visitant. Jo crec que l'Olímpic no pot buscar una altra cosa que no sigui la victòria dins del seu pla de partit, però sempre anem així a per els tres punts.
0: Gràcies, sort.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Bien, y antes de escuchar al entrenador del Nobel de Unión y, por supuesto, de iniciar la tertulia, completamos esta previa del Club Deportivo Olímpic con la previa de don Luis Anianto.
3: El equipo setavense juega este fin de semana un desplazamiento al difícil campo de Novelda. Todos los partidos van a ser difíciles y ahí está el reto del equipo hasta el final de la temporada. Estuvimos también escuchando la entrevista a Jaime Mora, que recobra la ilusión y que se incorpora a un equipo como el Olympic Iniciativa, que aspira a lo mejor. También Viti dijo que se incorporaba a un equipo como era el Olímpico de Játiva y que su aspiración era máxima. Deseo también que la afición recobre la ilusión, que baje al campo de la Murta y apoye, porque entre todos vamos a conseguir el objetivo. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.
0: Gracias, don Luis. Venga, pausa. Escuchamos al entrenador de Novelda y luego lo comentamos todo en la tertulia.
4: ¡Qué bien te veo! Yo con el cambio hormonal estoy fatal.
5: Pues yo voy a la doctora Antonia Izquierdo Sicilia, experta en medicina integrativa. Desde que estoy en perimenopausia, con sus tratamientos personalizados y sin efectos secundarios, me encuentro mucho mejor.
4: ¿Ah, sí?
5: Además, trata dolencias crónicas, tiene años de experiencia. Incluso mi madre va con ella. Está en Canals, en su centro de medicina integrativa, abierto desde 2007.
4: Dime la web y me informo.
5: Claro, centrodemedicinaintegrativa.com.

0: Bien, pues vamos a cerrar la semana de ser deportivos, como siempre, con nuestra tertulia. Saludo a los presentes. Vicent Bolinches, buena vesprada.
1: Hola, buena vesprada.
0: Primera intervención de esta temporada en la tertulia, que no en nuestro programa, Iñaki Martínez, buena vesprada.
2: Buena vesprada, Félix.
0: Y afortunadamente, Quique Mateo, que siempre pone algo de seña a estas cosas, que sigue una semana más con nosotros. Quique Mateo, buena vesprada.
3: Hola, Félix, buena vesprada.
0: Y por el teléfono, segunda semana que no puede estar aquí en nuestro estudio, Juan Giner. Juan Giner, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes a todos.
0: ¿Estás bien?
4: Estamos bien.
0: Vale. ¿El Olympic está bien?
4: El Olympic creo que está en plena forma.
0: Vale. Sin mucho dinero, ¿no? Pero en plena forma.
4: Lo justo, pero en plena forma. Esperemos que deportivamente lo demuestren este fin de semana también.
0: ¿Te gustó el otro día más ante la Almoradí? Bueno, sí, ¿te gustó?
4: Sí, me gustó. La lástima es la cantidad de oportunidades que se pierden y que hacen que el corazón vaya un poco más rápido de lo normal en la grada.
0: Vale. Sí, todavía nos acordábamos un poco. Yo pensaba que era imposible que nos igualaran el partido, pero bueno, cosas más raras he visto. Todavía estaba por ahí lo de Gandía. ¿Conseguiremos la primera victoria a domicilio en Novelda?
4: Eso es lo que me dijeron los jugadores, que no me preocupara, que iban a ganar en Novelda. A ver si es verdad y lo cumplen.
0: Vale, ¿hay primas por victorias a domicilio o no? Bueno, te pregunto en general, ¿hay primas?
4: No hay primas, no.
0: ¿Ni contratos por goles?
4: Algún acuerdo hay de que si alguien mete algún gol fuera de lo normal, pues algo le pueden dar. En plan particular.
0: Algún gol más fuera de lo normal. Vale, estupendo. Digo, porque no se van a pelear por quien mete el balón dentro de la portería.
4: No, vale. Ni mucho menos.
0: Cada uno
4: sabe ya lo que tiene que hacer. Muy bien. Es su función.
0: Empezamos ronda, Vicent. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien.
0: ¿Ya te va a agradar el Olímpico en el otro día o no?
1: Pues me va a agradar hasta el quart gol. Va estar molt bé, va pressionar molt bé, van tindre moltes ocasions, com diu Juan. L'equip estava molt superior. També n'hi ha que contar que l'Almoradí era molt fluixet. Però no sé què passa en les segons parts. Va ser marcar el 4-1 i no és que van demanar l'hora, però és que no entenc què va passar ahir. O sigui, seran coses a millorar, no sé si tema físic o què, però ens van vindre prou avall. I van fer el 4-2, també van tindre una bocajarro que la va parar el porter i dius, xe, però què està passant així? O sigui, una primera hora que me va agradar de l'Olímpic, sí, molt.
0: El dia que juguem els 90 minuts, no?
1: Correcte, no entenc si el tema de descanvis o... Això el que més ho sap és el míster, que està en ells i sap la condició física o què. M'estranya el tema del xaval este Hugo.
0: Estava malalt. Va passar la setmana.
1: Llàstima. Jo crec que la segona part haver estat ahir en el centre del camp i haver donat estabilitat al xaval.
0: Per este partit, Santi, ja no va estar.
1: Ja no va estar.
0: I ell es va lesionar a Alex Tormo.
1: Sí, ja t'he oït este matí. I, bueno... No, l'equip en conjunt va estar bé el partit. L'única cosa, pues, ixe baixó tan gran a partir del minut 60 hasta el 80 i algo, van tindre ahí 20 minuts d'una pàjara que se té que anar millorant, perquè si mos agarra un equip superior, pues anem a patir com van patir el dia al Gandia.
0: Ahir parlàvem amb el Redondo i comentàvem esta situació no de l'Olímpic en concret, sinó de rivals més forts, i va dir que ara en principi no n'hi ha cap equip que despunte. És veritat que l'Alcira l'assusta, sobretot ofensivament, però ha guanyat els partits amb marcadors ajustats. O sigui que en fi, que la cosa en principi no té cap equip. que se'n vaig allà.
1: Era el que van comentar en la tertúlia, que era importantíssim guanyar i estar ja i dalt, a veure este diumenge. Pense que el Novelda serà un partit complicat, com sempre ha sigut, però bueno, allí també ben fet. També han tret resultats importants i això pues, també marcaria el clavar-nos ahí dalt.
0: Primera intervenció d'Iñaki a la nostra tertúlia, ja ha començat la segona, la tercera, ja estava en marxa la primera. Iñaki, quina sensació tens d'este inici de lliga? Com veus els nostres equips?
2: Jo crec que veig els equips de les nostres comarques un poquet encara és un poquet pronta la valoració, però en primera jo crec que el Josso ha començat, jo crec, en bones sensacions, en la seva tornada a la categoria de... Perquè jo hi ha que dir que el que era la primera federació valenciana actual abans de la regional preferent.
0: No és cert del tot, però no anem a discutir.
2: Sí, anem a veure.
0: Però sí, s'interpreta com la preferent.
2: Perquè la Lliga Comunitat se considera com una nova competició.
0: Val.
2: I crec que ha fet una bona tornada l'equip, està en bones sensacions, i un Enguera, doncs, que més o menys doncs, intentar millorar un poc els resultats, és de veure que és un projecte diferent al que hi havia la temporada passada, però, en fi, jo crec que té també... Els últims resultats no han acompanyat, val? Però que crec que és qüestió de millorar, possiblement. Mm-hmm. I després, doncs, en la primera jornada que va ser en la segona, doncs, sí, més o menys el que podem esperar és que el Canals en un any pues, pugui estar ahí dalt, per plantilla, entrenador, crec que ahí en Canals poden estar ahí dalt, després un Alcudi d'Espins que bé, doncs ha millorat un poc la situació de club, no? Anem a dir-ho així, no? Perquè la veritat és que tindre un filial allà en Alcudi d'Espins, doncs, és algo, era impensable, eh?
0: Que no té, per exemple, l'Olímpic.
2: Sí, però, bé, n'hi ha tants jugadors que a voltes deixen del juvenil que el que volen és continuar la seva formació al club, no? I què millor poder fer un filial en el Cuyers Pins. La veritat és que és una cosa que voldria felicitar al club, no?, per haver pogut fer possible que hi hagi filial i que també tinguin un muntó de llicències i d'equips, que cada vegada això és una progressió. I ho dèiem el passat any, no?, quan vinguem a Sant Guillem Moïs, que el projecte és de continuïtat, però també per a poder tindre algunes millores i tal, per a poder seguir tinguent el club en bons índexs de tindre un gran número de llicències, número d'equips.
0: I es queda, qui ens queda?
2: Bueno, ens queda també parlar del Moixent, que bé, doncs, sempre manté més o menys l'estil que té de jugadors de la casa i tal, que crec que també podia aconseguir una permanència tranquil·la, si el resultat, jo crec que Pepín està fent un gran esforç també, i bé, doncs, de la resta en tercera, doncs, ahí estan equips filials, i després...
0: Jo crec que algú optarà a l'ascens.
2: Sí, jo crec que sí, estan equips, l'altre dia es van enfrontar dos equips que jo crec que a priori per plantilla poden estar allà, com som el Vallada i l'Agna, però jo crec que també, ja diguem, n'hi ha equips en guany en el qual n'hi ha que fixar-se, n'hi ha altres equips que tal vegada, doncs, igual a principi de temporada no es vegem ahí dalt, però després jo crec que a final de temporada poden estar ahí dalt.
0: Bé, i el que pot estar ahí dalt és l'equip de voleibol de Superliga Masculina. És com un equip de segona que juga contra un primera i dels bons, no? Pues el de segona li planta molta cara al de primera, de fet està molt a prop d'aconseguir empatar a dos un partit, arribar a l'últim set del desenllaç, i això fa pensar que enguany, Quique, l'equip masculí... A vos li tens raó i juguem la Copa Príncipe.
3: Bueno, ara estem en un poquet en un globo, no? Aixina, després lo que vam veure. Lo primer, felicitar a l'Olímpic per la victòria el dissabte, el diumenge, no?
0: El diumenge
3: passat, perdona, sí. Bueno, ara estem contents perquè en el tema del voleibol, perquè jo crec que estem generant ixa il·lusió que van dir que generaríem, no? La van generar en el partit de les xiques, la Copa de la Comunitat Valenciana, pues és un test, perquè només poden jugar els equips que juguen en lligues nacionals. Van jugar contra el Benidorm la setmana passada i mos va deixar una molt bona sensació en les xiques, no? A l'espera de reforçar l'equip, que també volien fer-ho. I, bueno, estem en un poquet en un globó, perquè veníem de guanyar els quarts de final en la Copa Masculina, venim de... els octaus de final, els quarts de final... I en la semifinal, pues, mos toca un equip que és el màxim representant de la Comunitat Valenciana, és de Lliga Professional, és un equip que va jugar Copa d'Europa l'any passat. I bueno, això era un test com, quasi com David i Goliat, no? A més, l'Eleman ha fet un equip, l'Eleman Conqueridor València ha fet un equip molt competitiu, ha fitxat molt i molt bé, I bueno, jo crec que va vindre Xàtiva, sabien que Xàtiva tenia un equip, però no s'esperaven lo que va passar el dimecres en el pavelló, que per cert va registrar una entrada de públic magnífica, no? Ens va sorprendre i per a bé, per a veure aquest partit. I no sols l'equip de Xàtiva va plantar cara a un equip que ja t'he dit que està jugant en Europa, que a més venien de Narbona, de França, de jugar un amistós, no? I van guanyar el primer set des de València, però va guanyar el segon set de l'equip de Xàtiva. El tercer set va tornar a guanyar el de València, però en el quart set vam arribar a un 24-23 que va ser, bueno, jo crec que va faltar molt poquiu per a forçar el quinze set contra un rival que no vull dir-te, però és un equip que supera el milió d'euros de pressupost.
0: Veus, Vicent, com no és qüestió de diners?
1: No.
0: És com no és qüestió de diners.
1: Sí, però no podem comparar la trajectòria històrica i de base que té el club voleibol a lo que tinguem en l'Olímpic. L'Olímpic, pues, però se podria dir que ha nascut fa 2 anys i mig, cap així.
0: Llàstima, sí.
1: Llàstima.
0: O sigui, sí. A punt de celebrar el centenari, però com si tot allò quedara
1: sí,
0: molt endarrere.
1: Queda allí, n'hi ha un muntó d'anys que és una pàgina oscura. Llavors, així estem arrencant, portem només 2 anys i mig i massa està fent la directiva per aguantar, perquè ara després... Juan, que m'ho ratifique com
0: no,
1: va...
0: No, directament, pregunta-li.
1: Com va...
0: Ara veuràs com arribem als 200.
1: Ojalà, però jo crec que estarem encara lluny.
0: Jo crec que també.
1: Tot és bueno, donar-li l'enhorabona per aquestes sensacions que mostren i ojalà pronte nosaltres també puguem estar jugant una promoció, com a mínim.
0: Sí, igualment, jugar, tindre l'oportunitat de jugar contra un equip de superior categoria...
1: És la frase...
0: Clar, és que...
1: És la frase que ha dit Quique... tornar a tindre il·lusió. Que la teníem, en poquet de temps ha decaigut una micotiva, l'ambient no és el que se mereix a Xàtiva, i la frase ixa m'ha agradat. Tenim que crear il·lusió i proposar-nos estar en promoció i que això se reflecteixi en l'afició.
0: Juan, quan siguem ja? ¿Cuántos somos ya? ¿200? ¿300?
4: Ay, señor.
0: Madre mía. ¿Qué estamos? Bueno, hemos llegado ya a los 140.
4: Estamos por esas cifras, aproximadamente. La semana que viene ya cerramos el capítulo de pases, sabremos ya el número exacto, porque estamos todavía con un pequeño coteo de entradas, de algunos que están vendiendo pases y todavía no nos han pasado los datos. Pero estamos sobre eso, 140, 150 pases aproximadamente. Te puedes imaginar, pues yo personalmente estoy con un humor de perros, en el sentido de que no vamos a conseguir lo que teníamos previsto. Y más, después de haberme enterado este fin de semana en el partido, que un caso como Gandía, recién ascendido, es verdad que la población de Gandía triplica o más la población de Xàtiva, uh-huh. Pero que tiene ya 600 socios, ¿vale? Es verdad, pues, que los pases de Gandía son un poquito más económicos que los de Xàtiva, 70 euros, pero son 42.000 euros que van a tener y nosotros no llegamos ni a 20.000. En fin, es lo que comenté también en la pasada tertulia, si no conseguimos el objetivo de lo que habíamos previsto económicamente de los pases, pues buscaremos otra clase de ingresos, y creo que lo vamos a conseguir y vamos a terminar la temporada pues un poquito desahogados, porque estamos trabajando con otras facetas para ingresos.
0: Vale, por simplificar la cosa, por no preocuparme, ¿perdemos dinero con cada partido en la multa o pata a pata?
4: Pata a pata, te puedo decir que de taquilla sacamos para los árbitros. De momento, pata a pata, vamos bien. El problema es que si no hacemos una buena taquilla, pues lógicamente los fondos que tiene en caja el Olympic pues tienen que salir de ahí, pero porque sí o sí hay que pagar a los árbitros, hay que pagar a la mutualidad, hay que pagar todos los gastos de federación, etcétera, etcétera, que parece que no, pero son muchísimos gastos. de momento, con las taquillas, que no es mucho más allá de lo que aparenta, pero vamos cubriendo esos gastos, justitos, pero los vamos cubriendo.
0: Vale, y ya por terminar con el interrogatorio fiscal, ¿se ha pagado la primera nómina?
4: Sí,
0: vale.
4: El mes de agosto ya
0: se pagó.
4: Ya se pagó en las fechas correspondientes y ahora pues ya estamos preparando las nóminas del mes de septiembre. Vale. Que las vamos a pagar.
0: Muy bien, perfecto. Eso ya hace tiempo que no te lo preguntaba, porque hace tiempo que entiendo que se va al día, y eso es buena noticia. Antes me acuerdo que era como cada semana llevemos dos meses y medio, tres meses. Afortunadamente eso ha quedado atrás, forma parte de esa, sí, de ese periodo negro que decía Vicent Bolitges.
4: Efectivamente, yo te puedo confirmar que en estos dos años y medio aproximadamente que yo estoy ahí, siempre hemos cumplido, ¿no? Nunca hemos retrasado. Sí que es verdad que hay momentos de tesorería que el club no dispone de fondos, pero que sacamos el dinero y después ya lo recuperaremos, ¿eh? ¿Cuándo ocurre eso? Pues cuando estamos pendientes de recibir las subvenciones, tanto de federación como de ayuntamiento, que siempre se retrasan más de lo normal, pero siempre hemos cumplido con las fechas determinadas con los jugadores, que es importante para ellos y para el club.
0: Segunda ronda, Quique. Pues si quiero comentar algo en general, no sé, supongo que como presidente también pasarás por momentos delicados en tesorería.
3: Y sí,
0: también, y que también estamos pendientes, también estén pendientes de subvenciones, sí, y de
3: claro,
0: cosas.
3: claro, ese es el pan nuestro de cada día de tus clubes esportivos. Yo me alegre de lo que dijo Juan, porque la veritat és que a lo millor algun dia deixa de ser notícia si li paguen o no els jugadors, perquè ja donem tots per...
0: No, se assegura que estava...
3: No, però encara se parla d'això, no? Això és un símptoma de que encara falta algo més, no? Però jo crec que la recepta màgica és que continuem treballant, que van per un bon camí, i si algun dia ja no és això notícia, doncs tots és que estem en el bon camí, no? El problema econòmic és com parlem sempre, o sigui, tu tens que tirar, pues, lo que diu Juan, o adelantar fondos quan no tens liquidesa, o tindre pòlisses de crèdit, que és el que tinguem nosaltres, no? Bueno, pues, això és la filosofia del dia a dia. Però bueno, nosaltres què podem fer? Pues lo que ha dit, lo que estava d'acord Vicent, generar il·lusió a la gent. I després ja, si arriba un moment en què no puguem tirar avant, pues tirarem enrere, ja està. És així,
0: no? Espere que no.
3: No, jo te dic jo perquè això és la frase fàcil, no? Però que és el que comentàvem moltes vegades. Portar un club és molt complicat, i portar un club d'èlit és més complicat. I, bueno, pues, això és la qüestió.
0: I aquí?
2: Sí, jo crec que, a veure, que esteu si presents, no? Estem clars que la situació moltes vegades econòmica, moltes vegades quan vas a quadrar un balanç a final de temporada ha de ser o igual o positiu, perquè si tens pèrdues després ja comences la temporada següent en eixe balanç negatiu. I sí, no? Jo crec que són dues formes de veure, no? les trajectòries que comentàveu, no? Que no és la mateixa que tinga el voleibol que tinga el futbol, no? Depèn també de les categories, també depèn de previsions de pressupostos i moltes vegades aquestes coses doncs poden eixir-te bé, poden eixir mal, poden eixir bé que tinguis una versió, després pot eixir que de repente tingues més ingressos del que pensaves, però això ja són moltes vegades el que saber intentar controlar, i després doncs a base del tema de subvencions que estava comentant Juan, que a vegades sempre retarden en quasi tots els jocs, però sí, al final és tindre que es puga això i que deixe de ser notícia, com ve dir Quique, que en este cas no, que els jugadors estan al dia perquè ha hagut un retard.
0: No, està bé. Ja fa temps que no preguntava això del retard. Tenim 3 minuts, Vicent.
1: Bueno, pues continuar en la il·lusió.
0: O generar
1: il·lusió.
0: No sé com es pot fer, però...
1: Efectivament.
0: Però ho intentarem.
1: No ho sé. És complicat. Però bueno, els resultats generen il·lusió.
0: No pretenc fer política en res d'això, però estos dies ha parlat molt d'aquella frase d'Aznar, de que cada uno que haga lo que pueda. Per favor,
1: lleven-li
0: tota la política, lleven-li tota la política, però és cert que cadascú allà on puga, faci lo que puga per generar il·lusió en l'Olímpic. A lo millor portant un amic. Vente a veure el partit del diumenge, va.
1: Està complicat.
0: No sé, ja ho sé, sí, ja ho sé.
1: Si gent que anava deixa d'anar per circumstàncies incomprensibles...
0: Uns arguments que dius.
1: Bueno, doncs...
0: No entenc massa, però bé.
1: És complicat, és complicat.
0: És complicat. Juan.
4: Generar ilusión, estamos intentándolo, pues a base de intentar ganar partidos, cuando más puntos tenga el club, pues mucho mejor, cuando más arriba estemos, mucho mejor, pero así todo, pues hay gente que mira mucho la economía o simplemente no siente el escudo. Me ha pasado esta semana, te pongo un caso muy específico, de que se le entrega un pase a un señor, de que dijo que sí, pero como habían pasado dos partidos, pues que no quería ya pagar
0: claro,
4: el pase.
0: Claro.
4: En fin, claro. Cuestión de cada uno. Eso es lo que digo yo. Si el escudo no tira, pues no se pueden hacer socios, pero con si, mucha ilusión que pongas.
1: Pero si un partido vale 6 euros, o sea, per 12 euros, es muy triste.
4: Te pongo ese ejemplo porque es que es triste, como tú dices.
0: Bueno, pues lo tenemos que dejar que pase el tiempo volando. ¿A quién vas a fichar en el femenino?
3: Bueno, estamos trabajando en reforzar el equipo. Todavía no lo tenemos claro, pero estamos ya con varias cosas por ahí.
0: Vale. Así genera ilusión.
3: Eso genera ilusión, claro.
0: Iñaki, estás bien, ¿no?
2: Sí, ve. ¿El calor no se va?
0: No, pero este cambio de semana también es de calor. Ni ahora pases de hidratación. Sí. Es el marido, el entrenador, que va a ser...
3: Gracias por la atención dispensada. Saludos y buenas tardes. Adiós.

0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias.
1: La ventana de Xàtiva y Comarcas. Con Carla Benavent.
2: Hola, bona vesprada, benvinguts, benvingudes a la ventana de Xàtiva i Comarques. És divendres, per fi divendres, ens hem passat tot el matí així a la ràdio fent-nos bromes, i és que es nota quin dia és. I la veritat és que alguna cosa canvia, el cos ja està en mode cap de setmana, el cap està fent plans, però bueno, nosaltres continuem així, com sempre, al peu del canó, així que no us preocupeu, que encara tenim programa, molt de programa per davant, per cert, per contar-vos. I ara que tenim el cap de setmana pràcticament així, la gran pregunta és quin temps ens espera per estos dies. Lluís Francesc, bona vesprada.
3: Hola, Carla, bona vesprada. Tenemos una situación anticiclónica con marcada estabilidad, dominada por cielos despejados y ausencia de precipitaciones, a la espera de la llegada de un frente a partir de este próximo domingo, que va a inestabilizar en principio el tercio norte. En cola viene aire frío y dejará cambios ya a partir del lunes en nuestras tierras. De momento, lo que sí que tenemos es un notable ascenso de las temperaturas este viernes. Aquí a la costera, la Canal de Navarrés y la Ribera Alta. A partir de mañana sábado descienden y, ojo, de forma acusada. De momento, este viernes, jornada veraniega, temperaturas por encima de los 35 grados, vientos por momentos moderados, van a soplar variables, y cielos poco nubosos. Las mínimas también han subido. El sábado rolan los vientos a componente marítimo, nubosidad creciente y temperaturas en claro descenso. Probabilidad de nubosidad baja de cara a la noche del sábado al domingo. Y el resto del domingo esperamos ya valores propios de finales de septiembre en otra jornada estable y anticiclónica.
2: Gràcies, Lluís. Així que si heu eixit de casa aquesta vesprada pensant que ja començava a refrescar perquè estem a finals de setembre, sorpresa, encara tenim la calor fent de les seues. Tot això ho anirem descobrint durant el programa perquè a més és divendres i sabeu que tenim el repàs d'actes i agenda. Així que tant si esteu treballant, si esteu fent feina per casa, si esteu conduint, si esteu fent un refresquet al bar o simplement ens teniu posats de fons, doncs bueno, moltes gràcies per estar ahí una setmana més. I és que esteu dient, per fi divendres, tranquils, que nosaltres així ho entenguem perfectament. 7:22 minuts de la esperada, és la ventana de Xàtiva i Comarques, divendres, amb 29 graus al centre de Xàtiva, i encara ens queda moltíssim per contar-vos. Comencem.

I comencem l'agenda i els actes per al cap de setmana, en el que ha sigut el número 1 de singles en el Top Espanya, crec que es diu. Bueno, jo d'això no sé massa, perquè això no és una ràdio musical, però a nosaltres ens encanta donar-li un poquet de música per al divendres, que es nota que és divendres. I comencem l'agenda del cap de setmana, ens anem fins a Canals, que a les 7:30 de la vesprada ja han començat un passacarrer per replegar les banderes de les comparses de Morts i Cristians, i a continuació el pregó des de l'Ajuntament. A les 10 de la nit arriba el sopar popular del pregó a la plaça del Pont del Riu, i a la mateixa plaça a les 11:30 tindrà l'actuació de l'orquestra Next, que per cert la programació continuarà a la zona jove, 4 camins des de les 12:30 de la nit. Fins anem a Xètiva a les 11 de la nit al carrer Sant Cristòfol, serà el pregó de festes del carrer. 11:30 serà el torn del pregó al carrer Sant Pasqual, que per cert tenen tota la informació a la nostra web, poden recuperar el podcast complet, com sempre. Ens anem fins a Agna, a la Canal de Navarrés. A les 12:10 hi haurà vaques i bouen volar de la ramaderia Hermanos Cali, i després a Castelló, que a les 7:30 es presentarà el llibre Sense illes ni sirenes de Salvador Vendrell al segon pis de l'Obrera. A les 8:30 al Centre Cultural Immavi tindrà lloc a l'acte d'entrega dels premis del certamen literari Castellón Ripae, i acabem el divendres a Anguera, que dins de les festes patronals de la Sant Miguel hi haurà ambient del carpó dels Quintos des de les 12 de la nit fins les 4 del matí.

Comencem dissabte a Canals. Des de les 8 i mitja del matí començarà el concurs de pintura a l'aire lliure Vila de Canals, que es desenvoluparà per Canals i els seus nuclis de la població. Repartiran 1.500 euros en 7 premis. Per cert, també es vam entrevistar en La Ventana. Poden recuperar sempre el podcast complet a la nostra web, com bé ho hem dit, i com bé, pues bueno, molts actes d'esta setmana els hem fet a La Ventana. També a les 8 i mitja del matí, al camp de Quatre Camins, començarà el 7è torneig de futbol Fira de Canals, que continuarà diumenge. 6 i mitja, entrada de bandes de música. El 7, la desfilada de moros. I a les 11 i mitja, a la plaça del Pont de Riu, acollirà l'espectacle musical Xau Rafaela, tribut a Rafaela Carrà. A la zona jove Quatre Camins tindrà programació des de les 12 i mitja, amb José Rico a les 2 i Viru Guntero a les 3 de la matinada. Avisem que el dissabte tenen una programació llarguíssima a tots els llocs. A Xàtiva, per exemple, des de les 10 del matí, la plaça Major acollirà la fira tornada a l'escola, que és l'escola, perdó, és la quarta edició. Propostes d'idiomes, esports, dansa, reforç escolar, escacs, altres activitats també hi ha. Per a tots els públics, vaja. A les 11 del matí comença la fira de la mobilitat a la plaça del Raval, que estarà oberta de 11 a 1 i de 5 a 8 de la vesprada. A més tant, circuit de bicicletes, activitats infantils. Després a la 1 hi haurà màgia, a les 8 de la vesprada l'espectacle Lupi i el Baú de Soul. I a més, amb motiu del Dia Mundial del Turisme, seran gratuïts el castell, els museus municipals i el tren turístic, que funcionarà de 10 a 2 i de 4 a 6 de la vesprada, que per cert també hi haurà visites i rutes d'Open House València. Tot això demà, a Xàtiva. A les 6 tindrà lloc la marxa senderista de Nahuir Solidari, amb benefici d'accents àrea 13. El donatiu és de 6 euros, inclou rifa i camiseta fins a esgotar existències, a més d'aigua i fruita. A les 9 i mitja, l'aparcament del pavelló de voleibol celebrarà el Mitchell Fire 2026 a Xàtiva. I la festa continua de 11 i mitja fins 1 i mitja amb l'orquestra Next i de 1 i mitja a 3 amb sessió de DJ.

Continuem, Anna. Des de la 1:30 del migdia tindrà lloc la subida del Rió i la prova d'escarres del recinte taurí amb la ramaderia El Cobo. 5:30 vaques pel recinte taurí, 9:40 de la nit, vaques i bou envolat. Fins a Anguera ens anem ara a la Canal de Navarrés. Des de les 10 del matí hi haurà jocs populars a la plaça de les Palmeres, 7:30 passa a carrer per arreplegar les festeres a l'Ajuntament, a les 9 serà la presentació i ja de matinada a la 1 hi haurà desfile i baixada de les penyes, prego de festes i de desencaixonar i també bou envolat de la ramaderia Benavent, que per cert és del meu poble, i a les 2 del matí actuarà orquestra a Monaco Party. Ens anem fins a la Font de la Figuera. Des de les 10:30 del matí, visita de la bodega de la Vinya, amb esmorzar típic amb productes locals, tas de 3 vins i recorregut per la bodega. Tot això és perquè este cap de setmana, el dia 26 concretament, és el Dia Mundial del Turisme. La duració aproximada és d'una hora i mitja i el preu és de 18 euros. Tota la informació la podeu trobar a la web, inclús a les xarxes socials de la Font de la Figuera. L'activitat en este cas requereix un mínim de 10 participants, que de segur que s'apunten més. A Carcaixent, des de les 6 de la vesprada al Parc Navarro d'Aràs, acollirà el Ribera Festival Remember des 90 amb accés gratuït i les actuacions, per exemple, d'Ismael Lora, Richard DJ, José Coy. Tota la informació, com sempre, a la web de l'Ajuntament de Carcaixent. Han de fer molts parons per al dissabte perquè són moltíssims els actes a les nostres comarques. Per exemple, en Beneixida, des del 7:30 a la vesprada, demà començarà la nit de les rates penades amb eixida des de la plaça de l'Ajuntament. L'activitat permetrà observar i fer un seguiment de rats penats mitjançant detectors d'ultrasons que, vam parlar el dilluns amb ells, així que podreu recuperar, com sempre, el podcast a la nostra web. Acabem dissabte, Benimuslem, 10:30, inspecció del riu Xúquer per conèixer la qualitat de les seues aigües. Després d'aquesta continua la campanya comunitària Hablemos de Salut, amb activitats dirigides especialment a famílies. Este dissabte, concretament, hi haurà gincana familiar pel municipi. I després, Castelló, des de les 8:30 del matí, eixida cultural a Otos, amb eixida des de Elies Vicent Gandia. I l'activitat està organitzada per la Regidoria de Cultura. Anem a diumenge.

Acabem diumenge. Comencem, com sempre, pels municipis de les nostres comarques. Per exemple, Xàtiva, que continua a Xàtiva al Paladar. Les activitats del Dia Mundial del Turisme es manté l'entrada gratuïta al castell. I als museus municipals, a més, el tren turístic torna a ser gratuït a partir de la una del migdia, per ordre d'arribada. També continua la programació d'Open House València amb visites a edificis patrimonials, rutes i activitats culturals. La veritat és que és una programació molt completa. A les 10 hores, des de l'Albert de Jaume I, davant de l'Ajuntament, eixirà Run Càncer, de 6,5 quilòmetres. A les 10 començarà la marxa de 4 quilòmetres amb un donatiu de 5 euros. A Montesa, a les 9, començarà la ruta dels Tres Ermites amb eixides del cementeri. A les 10 tindrà lloc l'edició de la carrera popular Pujada al Castell amb recorregut de 8 quilòmetres i eixida i meta a l'Avinguda Silverio Perfecto. Per cert, les proves infantils comencen a les 11:30. A motiu també del Dia Mundial del Turisme, hi haurà visites al campanar de 5 a 6 de la vesprada i és necessari reservar plaça a l'oficina de turisme. Ens anem fins a Antella, que també hi ha una cita solidària a les 10 des de la plaça de l'Ajuntament. Comença la Run Càncer, caminata solidària contra el càncer. La camiseta té un preu de 7 euros i el dorsal de 5.

0: Caimonan.
1: Anem fins a Anguera, a la Canal de Navarrés. A les 10 tindrà lloc l'Open Escacs de Memorial al Bany Orbezo, a la Casa de la Cultura. A les 12 hi haurà passacarrer des de l'Ajuntament, inauguració a la Casa Corrales de l'exposició Movimiento y Quietud de l'artista local Estefani Georgieva, això diumenge. A les 4 i mitja, solta de vaques. A les 5, entrega de trofeus del campionat de petanca. A les 8, passacarrer i concert de la Unió Musical Santa Cecília d'Enguera. I després, a les 10 i mitja, assaig general de les danses enguerines a la plaça de la Comunitat Valenciana. Fins la costera ens anem a Canals. A les 11 continua la programació i hi haurà passacarrer amb totes les comparses de morts i cristians per diferents carrers. A les 12, festival de burbujas a l'Avinguda Jaume I. A les 2, menjar de comparses. A les 7, al Centre Cultural Papa Calixte III, representació de Boiro, de Màquina en Teatre. A les 7 i mitja, al temple parroquial i vespres, a continuació pujada al Santíssim Crist de Salut a l'Ermita. Tornem a la Canal de Navarrés, a Agna. A la 1 i mitja tindrà lloc la jornada, l'última, per cert, dels dies taurins, amb la subida al riu des de la baixeta del Molí i la prova llarga dels carrers del recinte taurí amb la ramaderia Hermanos Cali. Amb este acte conclouran les festes patronals del 2026. Després, Carcaixent. A les 9 i mitja del matí, el passeig acollirà la matinal motor antic Carcaixent. A les 7, el magatzem de Ribera serà l'escenari de la clausura del festival Femo Jazz de la Diputació de València. A Navarrés també tenim teatre. A les 7, el Centre Cultural acollirà la representació de teatre La Corporació. I acabem amb la Granja de la Costera, la Font de la Figuera i Almenara, que des de les 10 del matí hi haurà missa de campanya al carrer Sant Francesc d'Assís, a la Font de la Figuera, visita guiada a l'Alter del Palau, i acabem l'agenda llarguíssima, a Almenara, actuació de Pep Jimeno Botifarra.

I acabem la ventana. És divendres, per fi, un dia més al nostre calendari. És un dia menys per arribar al mes d'octubre, 25 de setembre, i segons AEMET ho fem amb quasi 27 graus al centre de Xàtiva. Menuda agenda de cap de setmana ja a les nostres comarques. Mare de Déu, quantíssims actes i quantíssimes coses, dies de turisme, moros i cristians, festes de carrer. Si no tingueu res que fer este cap de setmana, sols hi ha que escoltar l'agenda que acaben de fer, que per cert la pugueu recuperar a Radio Xàtiva Puntes, i elegir els mil milions d'actes que hi ha. I tanquen la ventana amb Bruno Mars i res, com cada divendres ho fem amb ninguna píndola perquè no toca avui, és fins dijous, així que ens despedim. La mania de tots els dies. Una abraçada, bon cap de setmana. Adéu.

0: Bien, pues vamos con la previa del entrenador Alex Redondo. En principio, las bajas casi seguras de Santi Villanueva y de Alex Tormo. Alex Tormo sufrió un pinchazo en el entrenamiento de ayer. Bueno, pues a la conclusión del entrenamiento, esto fue lo que nos dijo el técnico del Club Deportivo Olímpica. Entrenador, como siempre, ¿qué tal la semana?
1: Pues muy bien, positiva. Després d'una setmana d'un mes 3, evidentment s'afronta tot positiu i, bueno, i continuem treballant, creixent, perquè anem a moltes passes amb Novelda, que no va ser gens fàcil.
0: Ja han passat la fulla del Gandia, ja no tornarà a ser partit contra el Gandia o el record del partit contra el Gandia?
1: Per això treballem, perquè no tornen a passar el que creguem que que siguen errors per a nosaltres, però bueno, futbol és futbol i el futbol són estats anímics, el rival també juga, però sí que és de veres que tinguem que minimitzar coses que pareix que s'hagin repetit.
0: Encara no estem al 100% d'allò que pot oferir l'equip.
1: Al meu gust encara ens falta, encara tinguem que controlar alguns aspectes defensius i, bueno, a nivell ofensiu sí que estic prou content, però bueno, sempre se pot millorar i treballem sempre per a millorar.
0: Quina probabilitat n'hi ha de repetir l'11?
1: No sé. Jo...
0: Normalment, zero.
1: Pues lo mateix. Perquè jo, a veure, jo li pegué moltes voltes, pensé molt i quasi que hasta últim hora jo no ho tinc clar.
0: En vista Alex Tormo, que no acaba l'entrenament, què li ha passat?
1: Bueno, ha sigut algo muscular, esperem que siga lo mínim possible. Sí que és de veres que ha sigut en una acció explosiva, entonces esto pinta que a millor ja ha pogut tindre alguna rotuleta o algo, però bueno, a falta de tres proves esperem que siga lo mínim possible.
0: Sí, però queda clar que no jugarà este diumenge.
1: Serà difícil, perquè en aquests casos, per poc que siga... per aquests casos, per poc que siga, però bueno, anem a esperar i espero que siga això, el mínim possible.
0: Hi ha algun jugador més amb molèsties?
1: Bueno, Santi, continuem perquè és per una inflamació, al final necessita, la única solució és reposo i per que baixa la inflamació i el resto estem tots al 100%.
2: La importància del gol per a un jugador com és Jaime Mora, no? Per a tindre aquesta confiança.
1: Sí, al final tots... el gol és important per a tot, però sobretot per a un nou, no? Que pareix que tinga aquesta, evidentment, aquesta pressió, però bueno, m'alegra molt per Mora perquè treballa moltíssim, fa coses, treballs que a lo millor l'aficionat no pot veure, però que ens ajuda molt com a equip, i si damunt se le premia en gol, pues, més que millor.
2: Parlem del diumenge, parlem del Novelda. Quin equip se pot trobar a l'Olímpic aquí?
1: Bueno, Novelda sempre és un equip que aspira a estar dalt. Al final, Novelda, per història i per club, evidentment, sempre té un equip per estar dalt. Sí que és de veres pues, que ha tingut un poquet de resultats de tot, no? Però bueno, segur que va ser molt difícil i més en el seu camp.
2: Arribarà amb baixes i possiblement amb ganes de guanyar, no? Després de la derrota del passat cap de setmana.
1: Sí, va ser en Benigànim i evidentment un equip quan perd pues, vol reconduir el més ràpid possible la situació i sabem que Novelda va fer-ho així perquè és un equip preparat per estar dalt, entonces en casa i vinguent d'una derrota estem convençuts que anem a trobar-nos un Novelda en eixes ganes.
0: El camp no preocupa, no? Perquè és de dimensions semblants a la Murta.
1: Sí, per dimensions molt similar i bueno, nosaltres plantegem, sabem on creguem que puguem fer mal, on creguem que ens podem fer mal i estem rematant la setmana per arribar al més preparats possibles.
0: Ja s'ha jugat un partit que ara s'ha perdut a casa davant del Calpe.
1: Sí, és que ja diríem que Tavernes és una plantilla feta per a Sardat i mira, li està costant a l'inici, però jo estic convençut que Tavernes va estar ahí en les zones altes, però sí que és de veres que bueno, són partits, tots els partits són molt complicats i és el que parlem, no veus una superioritat molt gran, són detalls i bueno, nosaltres anem a intentar que aquests detalls pues, tindre-los supercontrolats i que caiguin a favor nostre.
0: L'altre dia buscàvem la primera victòria a casa, buscàvem ara la primera victòria com aquí visitant.
1: Sempre anem a buscar la victòria, tant com a local com a visitant. Jo crec que l'Olímpic no pot buscar una altra cosa que no sigui la victòria dins del seu pla de partit, però sempre anem així a per els tres punts.
0: Gràcies, sort.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Bueno, pues Olympique puede conseguir efectivamente esa su primera victoria como visitante. respecto al nivel o el rendimiento que está ofreciendo el equipo coincide a la redondo con lo que ya nos dijo el goleador Jaime Mora en nuestra emisora.
3: Sí, yo creo que estem en cara lluny del nivell que podem donar cada un de nosaltres. Al final venim de dos resultats, que són dos empats, però amb altres dos empats no estàvem contents en aquest resultat. Al final l'Olympique és el que et dic, que hem d'estar allà dalt i el que no siga sumar de tres, no et dic una decepció, però no ens en podem anar contents a casa.
0: Bueno, dejando a un lado el fútbol, volvemos a repetirles que mañana tenemos una oportunidad extraordinaria de ser solidarios con esa marcha solidaria de Anuir y que el domingo, por supuesto, también con esa Run Cáncer de Sativa, que ya saben, tiene dos modalidades. Una en formato carrera competitiva de 6 kilómetros y medio, con salida a las 10 de la mañana desde la albereda, y otra marcha, que saldrá a las 10 y 5, una marcha de 4 kilómetros. El donativo es de 5 euros. Aquí lo dejamos. Que pasen ustedes un estupendo fin de semana. Chao, buenas noches.